0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Nits com una gorja de llops, amb temporals, llucets i trus, més fort que tu et cridava el vent, vull per-te fotre un espavent. Era la nit d'en Frankenstein.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

0: mai.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.
2: Radio Arrels.
3: A EGAT 93.1.

0: can hit it.
1: Why don't you tell me, Pop? I bet you'd rather get it.

M'estirava al pati i mirava amunt. Uns minuts d'espera i aterraves tu. Sense dir paraula, m'alçava el vestit.

saciat i ple de sang. Moltes gràcies, amic voltor. Crec que ara em sento millor. Tu responies, és un plaer. L'amistat és el més gran tresor. I així va ser. Durant molt temps, fins que van venir les pluges torrencials.

posa en gàbia el plomatge del foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrepa el cor.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Forques 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a l'Aspre,
1: 95 i 88.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram. La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sallagosa, 22 a Montlluís, on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestar, Terats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes, treu els bous de les cobertures.
0: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
3: Una hora 100% en català.
0: Ràdio Arrels.

dia que va perdre-li. Ho va fer contra el silenci exasperant d'un algoritme molt senzill. A força d'errors

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Alissa, tinc 11 anys i m'agrada l'estiu perquè és el meu aniversari a rebaix d'estiu per comprar roba i perquè no anem a l'escola.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: L'hora fresca a Ràdio Arrels. Som avui el dimarts 25 d'agost i passarem junts fins a les 9 aquesta hora fresca. Ràdio Arrels, bon dia, i per començar la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sallagosa, 22 a Montlluís, on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestar, Terats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes, treu els bous de les cobertures.
3: Gràcies, Enric. Estem junts, doncs, avui fins a les 9. El programa, d'aquí uns petits minuts, un reportatge realitzat ahir per en Miquel Martínez Vila a la Porta dels Països Catalans, on la territorial nord-catalana de l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, havia convocat una manifestació per reivindicar la catalanitat del territori que va travessar la Vuelta Ciclista Espanyola. Una cinquantena de manifestants ho van deixar clar amb lemes, senyeres i estelades. Reportatge, doncs, d'aquí uns petits minuts. A la primera mitja hora, la crònica del planeta CO2, parlarem del rescalfament climàtic que fa que les tempestes són i seran cada cop més destructores. I parlem de tempestes, no pas ni tan sols de ciclons o d'huracans. Les tempestes que vivim cada any en qualsevol punt del planeta, gairebé. Les efemèrides d'Enderroc que ens proposa durant tot l'any la Laura Bertran seran dedicades avui al primer aquelarre de nits de bruixes i de música que va tenir lloc un 25 d'agost del 1978. Sí, no sabeu de què va. Doncs continueu escoltant Ràdio Arrels, ens ho expliquen d'aquí un poc més de mitja hora la Laura Bertran. I després, com cada dimarts de l'any, entre les 7 i mitja i les 8, tindrem cita amb l'actualitat del Conflent que ens proposa en Joel Mené. Actualitat i també agenda serà un poc abans de les 8 a Ràdio Arrels. A la segona part d'aquesta hora fresca, com cada dimarts de l'any, tindrem la crònica d'opinió de Joan Becat i acabarem la darrera línia recta serà amb aquests vilatges de Conflent que ens fa descobrir l'Enric Balaguer. Aquests dies és a Marqueixanes amb Lucien Bayeta. La passejada d'avui començarà pel carrer del Fort.
5: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: les 7 i 9 minuts a l'escolta de Ràdio Arrels. Ahir l'ANC manifestava el pas de la Vuelta Ciclista Espanyola al nivell de la Porta dels Països Catalans. Reportatge Miquel Martínez Vila.
1: Esports a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La Volta a Espanya ha passat aquest dilluns per Catalunya Nord amb una etapa que començava a Occitània i acabava a Font-romeu. Una cinquantena de manifestants convocats per l'ANC de Catalunya Nord han vingut a la Porta dels Països Catalans per rebre el pas d'aquesta volta, amb el lema Els Països Catalans, una nació en marxa.
3: Bé, escolta, em sembla que era una cosa més que de símbol, no? Aquesta volta que no es ve d'Espanya i que passa per aquestes comarques, que és pas comarca de França. Som aquí a Catalunya, al nord de Catalunya, pas Catalunya Nord, Som al nord de Catalunya. I doncs, sembla que aquesta gent que han de passar per aquí ho han de saber, que arribem aquí en un país que és un país català, no? Mira quin és, que podem fer de més que això, no? Ser present per dir, escolta, aquí hi som.
2: Clar, suposo que hi haurà gent que també haurà pensat que precisament en una cursa espanyola o en el cas del Tour, en una cursa francesa, valia més no ser-hi. No sé si aquest debat l'heu tingut dins de l'ANC.
3: No, l'ANC ho hem tingut clar, L'ANC, per nosaltres, la nostra lluita és la independència de Catalunya. La nostra lluita és fer prendre consciència en tots aquests catalans que viuen aquí, és fer prendre consciència que som sota una terra catalana i que la nostra arrels és aquesta. Doncs és només això, és una idea de política, no? I una idea de política del dia d'avui. Escolta, diguem-ho que som catalans, no? Però hi hem de ser aquí.
2: Juli González és coordinadora territorial de les comarques del nord. Heu convocat aquí en plena Volta a Espanya el pas per Catalunya Nord. Com és que heu decidit fer aquesta convocatòria a la Volta?
4: Perquè la Volta no és la benvinguda en el territori de Catalunya Nord. És una competició espanyola per fer la projecció internacional d'Espanya. I nosaltres volem pas ser un decor en un plató per fer propaganda de la marca Espanya. Nosaltres no som ni espanyols ni francesos, som catalans i per això avui som aquí a l'entrada dels Països Catalans de Catalunya, a Salses, per fer saber amb les nostres banderes i les nostres pancartes que no és benvinguda i que aquí la Volta i que aquí som a Catalunya.
2: També heu tingut una mica de suport de companys del sud de l'Albera, no? També?
4: I tant, han vingut de l'Alt Empordà, han vingut de la Garrotxa, han vingut del Barcelonès. És la solidaritat, fraternitat. Som germans de lluita.
2: Els manifestants han hagut d'esperar més de mitja hora sota un sol de justícia per ser presents en el pas de les bicicletes per la Porta dels Països Catalans. Han aprofitat aquesta mitja hora i el pas de forces policials per cridar contra la policia, especialment contra la policia espanyola que estava coordinada amb la gendarmeria pel pas de la Volta Ciclista. Daniela Grau ens deixava clar que ella no havia vingut per saludar el pas de la Volta.
5: He vingut a manifestar que a la Porta dels Països Catalans, és a dir, al Salses, comença el nostre país, Catalunya, els nostres països catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mou, passant també per Andorra i l'Alguer, i doncs hem vingut a fer constar amb les nostres pancartes i, evidentment, amb les estelades i amb les senyeres, que som catalans, que aquí comença Catalunya.

0: posar una estelada gegantina a la porta dels països catalans per tal que televisions, etc., tota la xarxa de mitjans de comunicació, surti la nostra bandera.
1: L'objectiu era penjar-la de la porta, però finalment s'ha hagut de deixar a terra, no?
0: No, s'ha pogut penjar, però no fins a dalt, però també aquí n'hem pogut penjar una sota el pont del camí de ferro i hem pogut desplegar també la pancarta de l'ANC, on hi ha el nom de l'ANC, on hi ha el nom de l'associació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, on hi ha el nom de la plataforma pel dret a decidir del País Valencià. És una pancarta que porto a tot arreu, que diu que som una nació, els països catalans, amb diferents ritmes. Doncs vull dir, entre la pancarta, amb l'esperança, evidentment, que hi hagi potser un helicòpter també per filmar, això no ho sabem.
1: Un reportatge des de Salses a Miquel Martínez Vila per Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Un quart de vuit a les 7:15 amb la crònica del planeta CO2. D'aquí a pocs minuts parlem del rescalfament climàtic que fa que les tempestes ja són cada cop més destructores. Serà just després d'aquesta cançó, Despencat, seguim en peu.

0: crònica del planeta. Sigueu tots a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: El clima més càlid transforma les tempestes en fenòmens cada cop més destructius. Bon dia. Les pluges torrencials provocades per les temperatures són avui més fortes que mai, una marca inequívoca d'un clima més càlid que transforma radicalment els fenòmens meteorològics extrems. El grup científic World Weather Attribution ha analitzat 22 esdeveniments meteorològics extrems el 2025 i ha determinat que en 17 d'ells els canvis climàtics d'origen humà augmentaven la probabilitat o la intensitat dels episodis, incloent pluges torrencials i inundacions que han causat milers de morts arreu del planeta. La física és clara i els processos són ben coneguts per la comunitat científica. Una atmosfera més càlida pot contenir més vapor d'aigua, concretament un 7% més per cada grau d'escalfament. Aquesta capacitat superior de retenir humitat significa que les situacions meteorològiques que condueixen a pluges generen acumulacions més importants i riscos d'inundacions més forts. El 2025, l'estudi sobre la tempesta Boris va demostrar que les precipitacions havien augmentat un 20% respecte als episodis plujosos de les dècades precedents, amb entre 4 i 8 mil·límetres addicionals per dia a l'Europa de l'Est. Les mars més càlides juguen un paper crucial també en aquest fenomen. La Mediterrània, que va acumular al voltant de 190 dies d'onades de calor marines el 2025, aporta més energia i vapor d'aigua a l'atmosfera, intensificant les tempestes i produint un volum superior de precipitacions en poc temps. Aquest escenari multiplica els riscos d'inundacions costaneres i interiors a estats com l'espanyol, francès o Itàlia, mentre les anàlisis d'atribució climàtica confirmen que aquests episodis extrems serien pràcticament impossibles sense l'escalfament global d'origen humà.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio

0: Panama, una cançó de Canà, i continuem amb Manel i la bola de cristall. Ràdio Arrels, són ara les 7 i 25 minuts, a les 7 i mitja, la previsió del temps.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Són les 7:30 minuts, és el moment de retrobar l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat, les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sayagusa, 22 a Montlluís on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestar, Terats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes treu els bous de les cobertures.
3: Gràcies, Enric. Continua l'hora fresca. D'aquí a pocs minuts, la Laura Bertran ens explicarà què va passar un 25 d'agost del 1978. Són les efemèrides musicals d'Enderrock. I abans de les 9 anirem cap al Conflent, a Vilafranca de Conflent, on, com cada dimarts, en Joel Mené ens proposarà la seva selecció d'informacions, notícies, curiositats i també agenda pels pròxims dies a la comarca del Conflent.
5: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 25 d'agost del 1978 se celebra a Cervera el primer aquelarre de nits de bruixes i de música. L'objectiu era de recuperar i redescobrir el misteriós carreró de les bruixes, crear una nova festa desvinculada de les tradicions religioses que reivindiqués la festa per la festa i recollir diners per les activitats de l'Assemblea de Joves, entitat creadora d'aquesta festa. Cada últim dissabte del mes d'agost té lloc l'Aquelarre. S'hi pot trobar una cercavila, música en viu, espectacles de titelles amb crítica social inclosa, decorats amb bruixes i també degustar xocolata desfeta. El nom d'Aquelarre va sorgir d'una pluja d'idees, ja que significa reunió de bruixes. Escoltem un tema que el grup Cayo Malayo de Terrassa va dedicar l'any 2013 a aquesta festa i que es titula senzillament Aquelarre.

0: Fins aquí Aquelarre, una cançó del grup Cayo Malayo.
1: Aquesta cançó es diu Aquelarre, és una cançó que va escriure, que va dedicar al grup Cayo Malayo. Eren les efemèrides musicals d'Enderrock presentades per la Laura Bertran. Abans de les 8, Ràdio Arrels, tenim cita amb l'actualitat, l'agenda del Conflent, que ens presenta, com cada dimarts, en Joel Mené.

La música, tota la música ens acompanya durant tot l'any a Ràdio Arrels i també aquest estiu a l'Hora Fresca. Érem Rudimentari cantant Què volen, un gran clàssic ara d'en Bob Dylan, Everything is Broken, just després l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mené.
4: Cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, tenim cita amb Vilafranca de Conflent, amb en Joel Mené. Joel, bon dia.
5: Bon dia.
4: L'home de l'agenda del Conflent, cada setmana l'agenda i totes les informacions que selecciona especialment pels auditors de Ràdio Arrels, i avui vols parlar d'un rodatge que va tenir lloc fa uns dies d'una cadena de televisió francesa i el resultat del qual sobre Vilafranca de Conflent doncs ja és visible.
5: Un rodatge de la cadena francesa M6, que és coneguda, i doncs és veritat que han vingut un dia boig on hi havia turistes per tot arreu i havien dit que segurament passaria el dia 22 o 23. Per la gent que no l'han pogut veure, ara tenim la data que és passada, però com ara amb els mitjans de redifusió és possible tornar a agafar aquesta emissió, doncs va passar el diari de televisió doncs, del M6 del 1945, el dia 22 d'agost, és a dir, que si se'n van buscant a l'internet el trobaran.
4: Molt bé, doncs, una proposta per veure quina mirada tenen els periodistes francesos de Vilafranca de Conflent. I ara ens vols parlar d'una tradició, que és posar en un cim per sobre d'Escaró.
5: Una de les més boniques excursions que tenim aquí en Conflent, i ja n'havíem parlat l'any passat, és a dir, per la gent que volen aprofitar, sobretot la tardor que s'apropa, que és una temporada ideal per fer excursionisme, si pugeu cap al pic de les Tres Esteles, a Escaró, hi ha una particularitat, és que hi ha una escultura allà dalt, i sobre la qual cada any hi ha gent del país que pugen per canviar la senyera catalana perquè sigui sempre ben net i ben nova. I també hi ha una altra anècdota, particularitat, és que al costat d'aquesta escultura hi ha un cofre dins el qual hi ha un llibre per a la gent que passen per aquí, cap allà dalt de la muntanya. En aquest llibre la gent hi posen poemes, hi posen paraules, contes o el seu humor en aquest moment, aprofitant també de l'espaterant panorama que hi ha allà dalt.
4: Els fidels seguidors de la teva crònica, Joel Mené, saben que de tant en tant t'agrada doncs, destacar algunes accions que posen en valor el patrimoni del Conflent, i avui vols felicitar els alumnes que van realitzar un projecte pedagògic al voltant de la salamandra.
5: És a dir, que aquí en Conflent els alumnes de les nostres escoles tenen sort perquè amb el medi ambient i totes les reserves naturals que tenim, els projectes pedagògics són més fàcils, podríem dir, i doncs felicitem els alumnes de Saora que van fer durant aquesta primavera de 2026 un projecte i un treball sobre un animal que és bonic i que, que no es veu molt sovint, tampoc, la salamandra, i doncs van fer una feina amb el partenari que tenim aquí, que és la Federació de les Reserves Naturals Catalanes, i doncs d'aquest projecte van sortir un treball ben fet i sobretot una senyalització que ara es pot veure a la vora de la carretera quan es puja de pic a Pamentet sobre la protecció de la salamandra.
4: I ara baixem cap a un altre límit del Conflent, és del banc de Rodès, on ens vols parlar d'una exposició.
5: Ha començat aquesta exposició el dia 21 d'agost i s'acabarà el 6 de setembre, és a dir que la gent encara tenen temps per anar a veure cada tarda, cada dia, de les 2 fins a les 7 del vespre, una exposició de pintures amb uns 40 quadres pintats pel senyor Ramon Faura Llavarí, i doncs és a l'espai Camí d'Escocí a l'Ajuntament de Rodès.
4: Fa Fa uns instants ens portaves a un pic a sobre d'Escaró i ara, Joel, ens vols acompanyar cap a un refugi del banc de Noedes.
5: Han tingut sort la gent de Noedes aquest estiu i van participar amb joves, sempre parlem de joves, està bé. Hi ha un grup d'escoltes que havien decidit de fer un camp d'estiu allà dalt a Noedes i van aprofitar doncs, durant les dues setmanes d'agost on van ser en aquest poble de muntanya, amb la gent del país per fer la renovació, per treballar a la renovació d'un dels refugis d'allà dalt de la muntanya, un refugi que es diu la Genciana i que ara és com nou, gràcies a aquesta gent que van treballar aquest estiu.
4: Obrim ara l'agenda, el mes d'agost s'acaba i amb ell doncs, aquests nombrosos mercats que es poden trobar arreu de Catalunya Nord i també ben segur el Conflent com el Mercat de la Rotja.
5: Com cada dijous, i doncs l'últim serà el dijous 27 d'agost, l'últim mercat de productors del Vall de Rotja, al poble de Saora.
4: I aquests dies a Vilafranca de Conflent també tindreu el darrer mercat nocturn, em sembla.
5: L'últim dilluns vinent, doncs, el dilluns 31 d'agost, serà doncs, l'últim mercat nocturn de la temporada d'estiu de Vilafranca de Conflent.
4: Això doncs per aquests mercats que s'organitzen doncs, durant l'estiu, però ara ens vols parlar d'una tradició que se celebra cada any a Marcèvol.
5: A Marcèvol doncs, hi haurà un aplec el dia 5 de setembre amb una processó i una missa i també una animació amb una cobla als joglars.
4: I per acabar, sabem que no només hi ha activitats durant l'estiu al Conflent, fins i tot el Conflent proposa durant tot l'any, excepte, podríem dir, l'estiu, doncs ben bé pels habitants del Conflent, algunes activitats i és les que fan, per exemple, la xarxa País, Art i Història.
5: País, Art i Història, doncs, de Conflent Canigó, sí que tenim sort de tenir aquesta xarxa i ja sabem que com s'apropa la tardor, ja tindrem, i en parlarem sempre cada dimarts, tindrem un programa molt carregat de conferències, de visites guiades de pobles, de capelles i de muntanyes, doncs ja ens engresquem de saber que la xarxa País d'Història en Conflent Canigó serà presenta com cada any excepte l'estiu, doncs, i doncs bona tardor a tothom que s'apropa.
4: Molt bé, Joel Miné, moltes gràcies. Et deixem ara continuar amb la temporada professional d'en Joel Miné, que ho sabeu, és el bar El Canigó de Vilafranca i també voluntària, entre altres coses, de bomber. Joel Miné, moltes gràcies. Bon dia i fins la setmana entrant.
5: Segur, adiu.
2: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Manet.

que potser l'any que ve. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Segona hora fresca. Continuem junts fins a les 9. La previsió del temps ara amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sallagosa, 22 a Montlluís, on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestar, Terats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes treu els bous de les cobertures.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Gràcies, Enric. És l'hora fresca cada matí de l'estiu, de dilluns a divendres, de 7 a 9 a Ràdio Arrels. D'aquí uns instants, com cada dimarts de l'any, la crònica d'opinió d'en Joan Becat. A les 8 i mitja recordarem la previsió meteorològica i després descobrirem un vilatge de Conflent, aquesta sèrie que ens proposa l'Enric Balaguer. Aquests dies és a Marqueixanes, amb companyia de Lucien Bayeta. La passejada d'avui començarà pel carrer del Fort. I acabarem l'hora amb una segona oportunitat pels qui heu mancat la primera part del nostre programa. Aquest matí, Miquel Martínez Vila ens ha proposat un reportatge realitzat ahir a la Porta dels Països Catalans a Salses, on alguns militants convocats per la territorial nord-catalana de l'Assemblea Nacional de Catalunya protestaven contra el pas per Catalunya Nord de la Vuelta Ciclista Espanyola.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: I ja és l'hora, ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Arrels al Soler, com cada dimarts, puntual. Joan Becat, bon dia.
2: Bon dia.
1: La crònica d'opinió, primera crònica d'opinió d'aquesta nova temporada, i començant recordant els grans moments de l'UCE, l'Universitat Catalana d'Estiu, d'enguany.
2: La 58a Universitat Catalana d'Estiu s'ha acabat fa dos dies amb un gran èxit de participació i un programa que ha donat el sentiment a tothom de viure un any excepcional. Com que la premsa, la ràdio i la televisió del departament no ho han repercutit gaire, quan és un dels esdeveniments culturals majors de l'any, voldria destacar avui alguns dels seus grans moments. Ara bé, els oients de Ràdio Arrels poden ser satisfets. Han estat informats dia a dia amb articles, enregistraments, interviews, fent radioarrels.cat, els teniu penjats a internet. Dos periodistes, Miquel Martínez Vila i Enric Balaguer, eren presents amb un estudi que havien equipat. El van amablement fins i tot posar a disposició del periodista de Catalunya del Sud quan ho van necessitar. Quina diferència amb l'independent, que només posava el programa del dia i no feia el seguiment de l'UCE. Com sempre, alguns dels moments forts van ser polítics, sobretot per Catalunya i els altres països catalans, car, a propòsit d'una conferència, d'un acte, les personalitats i els líders de primera fila venen a l'UCE i s'aprofiten del seu ressò. I, sobretot, de la presència dels 25 periodistes que enguany hi eren acreditats i comencen allà l'any polític. Va ser el cas d'Elisenda Alemany, parlant de la ciutat, de la Catalunya ciutat avui, un tema molt ben triat, car és la candidata d'Esquerra Republicana per les municipals de Barcelona l'any vinent. O encara, la conferència d'Oriol Junqueras, el president d'aquest partit, sobre Josep Irla, president de la Generalitat, a l'exili després de la retirada. No hi podia faltar, doncs, Junts, amb la conferència de Jordi Turull, el secretari general, sobre els reptes actuals de l'independentisme. El va presentar Helena Gual, que, sense pèls a la llengua, va treure les lliçons del procés d'independència, criticant les renúncies i animant a reprendre la iniciativa des del poble. Això és penjat a Ràdio Arrels. Turull va insistir sobre el lideratge de Carles Puigdemont i va ser dur contra l'extrema dreta d'Aliança Catalana, que barreja identitat i xenofòbia, com ho fa a França l'Eric Zemmour, quan Catalunya ha estat sempre acollidora i integradora. Ara bé, ha parlat contra l'extrema dreta també l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en la seva conferència sobre Francesc Macià i els fets de Prats de Molló. Un dels actes que més ha agradat va ser el debat entre tres antics presidents del País Valencià, de les Illes Balears i de Catalunya: Josep Lluís Albinyana, Cristòfol Soler i Quim Tora. A més de reclamar ells nous líders, van ser tots clars: no tenim competència, no tenim recursos, car Madrid no us roba. Albinyana va qualificar el poder central de, citació, sistema colonialista, i el va comparar, citació, a una turboaspiradora que pren els recursos de les tres autonomies catalanes. I el president Quim Tora ho va resumir dient: no hauríem de prioritzar ser independents per poder resoldre's nosaltres mateixos els nostres problemes?
1: I també és important destacar-ho, Catalunya Nord va ser ben present en aquesta edició de la Universitat Catalana d'Estiu.
2: Ben present i com cal. Tres dels realment grans moments van tenir Catalunya Nord com a protagonista. El primer va ser a la inauguració mateix. La primera persona que va parlar és la batllessa de Prada, o de Vivès, amb el seu discurs de benvinguda. El podeu sentir, car és penjat a usestiu.cat. Aneu als actes del 17 d'agost. L'amfiteatre, més que ple, em va quedar enamorat. Ha elogiat l'USE per l'aportació que fa a la cultura catalana, Prada i al Conflent des de fa 58 anys i ha donat el seu suport a aquest espai de reflexió i de cultura en català, afegint: això ja no és cap fet garantit al Departament dels Pirineus Orientals. A tres municipis, Perpinyà, per citar-ne un, intenta esborrar la identitat catalana i la seva història, retallant subvencions i fabricant una narrativa rossionesa, tot plegat al servei d'una ideologia feixista, xenòfoba i excloent. Final de citació. Molts aplaudiments. Crec que Ode Vivès té la capacitat de ser elegida diputada a les eleccions que seguiran, com sempre, les presidencials del 2017, i de desbancar la candidata del Rassemblement Nacional. El segon moment nord-català va ser l'acte de record i homenatge a Pau Casals.

0: pel 50è aniversari de la seva creació, l'Escola Arrels l'havia rebut ja l'any 2011, se va recordar la història de les escoles catalanes immersives fins avui. Va rebre el Premi Francesc Villoc, que va concloure, citació, «Catalunya Nord no es pot permetre de recular en cap aspecte, perquè hi ha la llengua i la nació». Al Parlament, a la cloenda del president de la Universitat de Perpinyà i de la Xarxa Vives d'Universitats, Ivan Hugué, era molt esperat després que a la primavera hi va haver amenaces sobre el màster de recerca de català. Probablement l'havíem mal entès tots nosaltres, perquè Huguet va elogiar el paper de l'UCE i va afirmar, citació, aquesta funció de pont que fa l'UCE i que fa Perpinyà, doncs, és inseparable del compromís de la Universitat de Perpinyà amb la cultura catalana a la Catalunya Nord. Ja ho deia el professor Pangloss dins el Candide de Voltaire. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
1: I ara, Joan Becat, ens vols parlar d'irredentismes espanyol i francès.
0: Sí, Esprit de Revenge. No me faran creure que és una casualitat. No. L'any on el Tour de França comença per Catalunya i la travessa del sud al nord, de Tarragona, Barcelona i a Cerdanya. La Vuelta espanyola passava per Catalunya Nord cap a cap del seu territori, de Salses a Font-romeu. És contestar amb la mateixa moneda, o en francès, la réponse du berger a la bergera. Bé, la meteo d'ahir no ho ha fet possible del tot, però la intenció hi era. Això m'ha fet pensar a la història i a les rivalitats territorials entre els dos regnes i estats que han estat enemics durant segles i moltes llargues guerres on s'han arrabassat territoris l'un a l'altre. Ho hem pagat car a Catalunya Nord per saber-ho. Amb el Tractat del Pirineu, el rei de França pispa el seu sogre, el rei d'Espanya, als tres comtats on precisament passa la Vuelta 2026, el Rosselló, el Conflent i la Cerdanya. Simbòlicament, doncs, els feia seu. Per la seva banda, el Tour francès 2026 ha travessat tot Catalunya. Històricament, França ha mirat molt sempre cap a Catalunya i fins i tot Napoleó la va annexar tota per fer-ne els departaments francesos del Segre, les Boques de l'Ebre, Montserrat i el Ter, amb com a prefectures Lleida, Barcelona, Girona i Puigcerdà. Simbòlicament, el Tour de França els va fer seus. Tot i que seria una molt bona operació per ella, no crec que França vulgui recuperar Catalunya, que va ser molt breument seua. Catalunya, que el rei Felip IV va cedir al seu gendre, Lluís XIV. La gent de Catalunya Nord no ho acceptaria, però veieu que alguns s'ho estudiarien si la proposta venia d'un nou estat que fos a proximitat.
1: I ara continuem parlant, com ho hem fet al llarg de l'estiu, del nom del departament.
0: El vot va ser tancat el 15 d'agost i ja sabem que 40.156 habitants han votat pel nom del departament. Per mi és molt. Sabrem els resultats d'aquí pocs dies. La premsa local, escrita, comparant el nombre total d'electors, 384.600 electors a les llistes electorals, ha posat com a títol que el 10,44% havia votat. Però aquesta presentació, tot i que exacta, estrictament, no és correcte al meu parer, car una part notable d'aquests electors potencials no participen mai a cap elecció. No és així que s'anuncia cap elecció amb tots els electors, sinó amb els votants? Per tant, és una presentació esbiaixada, suposi, per treure força al resultat. Amb diaris que emanen des de Tolosa se pot esperar de tot. L'objectivitat hagués estat d'afegir

0: una segona comparació, aquesta en relació amb la participació a les últimes eleccions. És el que jo he fet. Enguany, sobre el mateix cens electoral, a les eleccions municipals, 236.700 persones van votar, xifra que va ser presa com el 100% pels percentatges dels resultats. Sobre aquesta base de comparació, la consulta del nom del departament és de 17% dels electors habituals. S'arriba al mateix percentatge, l'he verificat, amb les últimes eleccions legislatives. Crec que la primera volta de les eleccions presidencials del 2027 i de les legislatives que seguiran, molts candidats serien contents d'arribar a aquest nivell de 17%. Només recordaré que per la consulta del 2016 pel nom de la regió Occitanie van votar 204.000 persones sobre els 4.200.000 electors inscrits en aquesta regió, o sigui, menys del 4%. De fet, era encara menys, car se va acceptar el vot a partir de 16 anys i de tot França. Tothom va dir que el vot popular havia legitimat el nom d'Occitània. Serà el mateix pel nom del departament i encara més per la proposta que en sortirà.
1: I per acabar, ens vols sorprendre parlant dels ossos dels Reis d'Aragó.
0: Sí, sí, autèntic. Crec que és l'anècdota de la setmana. A veure, els incendis de l'estiu han tingut una conseqüència insòlita. A l'Aragó, la setmana abans del 15 d'agost, un gran incendi se va declarar a la província d'Osca. Malgrat, citació, unos medios impresionantes, segons el president de la comunitat autònoma, doncs els bombers i l'exèrcit en reforç van ser obligats de recular i deixar que el foc mengés tot el que li va donar la gana. Més de 10.000 hectàrees eren ja cremades quan el foc va amenaçar directament el vell monestir de San Juan de la Peña. Gran alarma, car és allà que són els sepulcres dels primers reis d'Aragó, de l'edat mitjana, de la mateixa manera que els contrareis de Catalunya són enterrats a una abadia a Poblet. Per tant, caldria salvar aquestes relíquies i les obres d'art del monestir. Se'n va cuidar la Unitat Militar d'Emergències i el Servei del Patrimoni d'Aragó. Ha seguit a la premsa una foto on tancaven, sense portar guants ni precaucions, una gran caixa de plàstic transparent, de l'ordre del metre, amb a dins les restes d'aquests reis. A prop, una furgoneta de la policia militar esperava per emportar-se'l. Se veia la caixa gairebé plena d'un muntó d'ossos diverses, des de costelles fins a llargues i fortes tíbies, i apareixien tres cranis, tres. Tot això barrejat, com qui treu les fulles i les branques del jardí per portar-les a la deixalleria. He quedat jo parat. Tres cranis. Doncs al mínim els ossos de tres reis. Eren tot tres a la mateixa tomba? Pobres reis d'Aragó, si no se podien pagar una tomba personal. O bé, la policia militar espanyola, amb el seu savoir-faire tradicional, però dins la precipitació del moment, van agafar els ossos de diverses tombes i els van posar en desordres dins la mateixa caixa. Què ha passat? Finalment, el foc no va cremar el monestir de Sant Juan. Millor, suposi que les restes dels reis d'Aragó retornaran al seu lloc. Però llavors, pregunta, com faran per restituir a cada rei els seus ossos personals?
1: Gràcies, Joan Becat, per aquesta primera crònica de la nova temporada. Fins la setmana entrant, dimarts a la mateixa hora, i recordeu també a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: A 30 minuts, esteu escoltant a Ràdio Arrels i ho sabeu, cada matí de 7 a 9, cada mitja hora és el moment per la previsió meteorològica que ens presenta l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sallagosa, 22 a Montlluís, on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestar, Terrats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes, treu els bous de les cobertures.
1: Gràcies, Enric. L'Enric, que retrobem d'aquí a uns instants en companyia d'un dels seus convidats del Conflent, Lucien Bayeta. Lucien Bayeta, que aquests dies fa descobrir el seu poble, Marqueixanes, en el marc de la sèrie de l'Enric, Vilatges de Conflent. La passejada d'avui en companyia d'en Lucien Bayeta començarà pel carrer del Fort. Recordem també que abans de les 9 escoltarem o reescoltarem pels més matiners el reportatge que hem pogut sentir aquest matí, just després de les 7, realitzat per en Miquel Martínez Vila, ahir a la Porta dels Països Catalans, on una cinquantena de persones van respondre a la crida de la territorial nord-catalana de l'Assemblea Nacional de Catalunya per reivindicar amb lemes, pancartes, estelades i senyeres la catalanitat del territori que van travessar ahir els ciclistes que participen a la Vuelta Ciclista Espanyola.
5: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. A Marquixanes, amb Lucien Valleta. Hem vist el vilatge des del balcó de la casa d'en Lucien i ara continuem. Ara doncs, comencem a caminar per al carrer del Fort. I hi ha la vostra casa, doncs llegim la ceràmica que heu posat i que heu fet. A casa nostra, quan vol, el bon Déu pot parlar.
3: Sí, hi ha una cosa particular, el bon Déu és per tot, però si vol venir al carrer del Fort, pot estar.
2: Molt bé, cal dir que el senyor Valleta és creient i catòlic, i bé, això té la seva importància. Doncs es passegem per aquest carrer, un carrer estret, perquè n'hi ha molts de carrers estret a Marquixanes. La majoria de les cases tenen encara la pedra, n'hi ha poques que són arrebossades.
3: Sí, pràcticament totes són pedres i és encara això que me toca, perquè les pedres és un material que ha estat posat per les mans dels homes i nosaltres hem pres sense les mans dels homes que han vingut abans de nosaltres.
2: Doncs passem. Bonic pati sobre la dreta i també hi ha fotos, aquestes fotos, amb rue de l'Ancien Marché, carrer de l'Antic Mercat.
3: Alors, això és la presidenta de l'associació Marquixana en Fleur, que l'estimi força, i ha volgut donar dins del vilatge molta verdura i flux. I doncs, al moment de la dificultat on no hi havia aigua per regar, ha canviat el seu comportament i ha posat fotos de flux per continuar el que són els vegetals i el que són els flux.
2: Doncs ara continuem el carrer que gira cap a la dreta i ens trobem un carrer fet de graves,
3: Se veu aquí que estem en face de la casa de la presidenta de l'associació Marquixana en Fleur. Amb jo s'hem volgut donar una caràcter molt florida, molt vegetal, per donar un complement de la cosa naturella de la vida.
2: I donem la volta i que més caminem, més el carrer, que no sé si es pot dir un carrer, es fa estret.
3: Sí, aquí és la fi del carrer que se diu el carrer del Fort i és aquí el cor del vilatge, perquè aquí se veu de l'aparellament de les pedres, una pedra ahí que és aquí que se diu en xapó de gendarme i que han pres l'altra maçoneria ha estat ajutada. Però som aquí al cor perquè hi havia una primera iglesia marquixana, era batejada Saint-Eulalie i aquesta iglesia ha fet l'objecte d'un exchange de propietat perquè aquesta iglesia apartenia als monjos de Sant Martí del Canigó. El bisbe d'Elna tenia una iglesia que se trobava sous el territori de Vernet. I doncs han fet l'exchange. Aquí, aquesta iglesia ha devingut una iglesia del bisbe d'Elna, del diocese, i han canviat amb aquesta iglesia de Vernet, que ha partit amb l'aigat, me sembla. I doncs de 40. I és aquí el cor de l'història, com s'han dit en pres, perquè se veu dins del subassament un subassament totalment diferent i de lo que se veu ara. I se podria que això sigués una iglesia primitiva abans 1025 que era molt anterior a l'època de l'incrustació catòlica marquixana. Per què? Abans, quan un romà militar prenia la retreta, l'administració li donaven un territori que portava el titre de vila. I tenien permissió d'ocupar el territori. I com sem dessous un territori alt, podien veure tot el que se passava a la ruta via Conflentona avant. I donc, i se podria que hi hagués estat un romà que comença de s'instal·lar a Marquixana perquè queixes fundació són romanes. Si era aquí, se podria que, en definitiva, hi hagués una història que se podia acceptar. Per què? En aquest vilatge tenim la iglesia que porta encara el nom de Bateig, Santa Eulàlia. Tenim aquí un altre sant, que és una festa major dins del vilatge, el 22 de setembre, al moment de les bremes, que porta el nom de Sant Maurici. I Sant Maurici era un centurió que s'havia convertit a la religió catòlica. El que fa que, en definitiva, se podria aquí acumular una història més important que el que tenim com text de mes. La primera iglesia que fa, és pas una capella, és una iglesia. L'arxiu porta el terme de l'iglesia, no capella. Aquesta iglesia, que era aquí, en 1025, ha pogut ser un poc destruïda per el tremblament de terra d'Olot en 1422, que ha massacrat també moltes coses dins del nostre departament, fins a Montpellier. I ha trencat el campanar de Sant Martí del Canigó. Abans, el territori de Marquixana era un territori dels monjos. Podien tenir els sous per fer adobar la iglesia, pas un temps, i doncs el campanar, si havia caigut de la iglesia, ce que se pot, se necessitava d'estre refet, i la iglesia també. I és per això que veurem en pres el temps que ha calgut per reconstruir el campanar i reconstruir una iglesia enorme.
2: Doncs això, aquí estem realment a sota el campanar, al peu del campanar, sota no, però al peu del campanar hi ha una porta. Podem passar aquí? Podem pas entrar.
3: I aquí, a la fundació del primer campanar. Se veu, és pas de la mateixa cosa de construcció. Me cal precisar quelcom. Hi havia un home de molt talent, que era de Marquixanes, el seu parent era de Marquixanes. Se deia el doctor Baibé, que ha fet recerca de sos els campanars del Departament de Pirines Orientals i parla del campanar de Marquixana amb la seva dimensió i la seva cosa. No parla de l'anterior amb el tremblament de terra, l'odot, mais se veu aquí, tothom ho pot veure i tocar, que hi havia aquí una cisa de campanar molt vieix. I doncs ara el que veiem és el campanar modern que tothom veu de Vinçà fins a Prada de Guíxem. I aquest campanar ha una particularitat enorme. És que quan era jove jo, me pensava que les gargulles de dalt eren canó per defendre el vilatge i m'enganyava totalment.
2: Evidentment, és només per deixar baixar la pluja.
3: Mira aquí, mira, és això.
2: Doncs tornem enrere sobre aquest sol de graves. Doncs ja sortirem del carrer del Fort.
3: Que ten, us heu dit en pres, una llargària que veieu fa 4-10 centímetres.
2: D'amplada.
3: D'amplada. I això vol dir que se feia. Bé, més un carrer repetit, més era fàcil per la defensa.
2: Sortim del carrer del Fort per caminar per Marquixana. Serà per molt aviat.
0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: I durant aquestes vacances, pels qui encara tenen la sort d'estar de vacances, doncs us proposem cada matí de dilluns a divendres a Ràdio Arrels de 7 a 9 l'hora fresca amb tota una sèrie de continguts, entre els quals reportatges i entrevistes.
2: Esports a Ràdio Arrels amb Miquel Martínez Vila.
3: La Volta a Espanya ha passat aquest dilluns per Catalunya Nord amb una etapa que començava a Occitània i acabava a Font-romeu. Una cinquantena de manifestants convocats per l'ANC de Catalunya Nord han vingut a la porta dels Països Catalans per rebre el pas d'aquesta volta, amb el lema Els Països Catalans, una nació en marxa.
4: Bé, escolta, me sembla que era una cosa més que de símbol, no? Aquesta volta que no es ve d'Espanya i que passa per aquestes comarques, que és pas comarca de França. Som aquí a Catalunya, al nord de Catalunya, pas Catalunya Nord, Som al nord de Catalunya. I doncs me sembla que aquesta gent que han de passar per aquí ho han de saber, que arribem aquí en un país que és un país català, no? Mira quin és, que podem fer de més que això, no? Ser present per dir, escolta, aquí hi som.
3: Clar, suposo que hi haurà gent que també haurà pensat que precisament en una cursa espanyola o en el cas del Tour en una cursa francesa valia més no ser-hi. No sé si aquest debat l'heu tingut dins de l'ANC.
4: No, l'ANC ho hem tingut clar, L'ANC, per nosaltres, la nostra lluita és la independència de Catalunya. La nostra lluita és fer prendre consciència en tots aquests catalans que viuen aquí, és fer prendre consciència que som sota una terra catalana i que la nostra arrels és aquesta. Doncs és només això, és una idea, una idea de política, no? I una idea de política del dia d'avui. Escolta, diguem-ho que som catalans, no? Però hi hem de ser aquí.
3: Juli González és coordinadora territorial de les comarques del nord. Heu convocat aquí en plena Volta a Espanya el pas per Catalunya Nord. Com és que heu decidit doncs, fer aquesta convocatòria a la Volta?
5: Perquè la Volta no és la benvinguda en el territori de Catalunya Nord. És una competició espanyola per fer la projecció internacional d'Espanya. I nosaltres volem pas ser un decor en un plató per fer propaganda de la marca Espanya. Nosaltres no som ni espanyols ni francesos, som catalans i per això avui som aquí a l'entrada dels Països Catalans de Catalunya, a Salses, per fer saber amb les nostres banderes i les nostres pancartes que no és benvinguda i que aquí la Volta i que aquí som a Catalunya.
3: També heu tingut una mica de suport de companys del sud de l'Albera, no també?
5: I tant, han vingut de l'Alt Empordà, han vingut de la Garrotxa, han vingut del Barcelonès. És la solidaritat, fraternitat, som germans de lluita.
3: Els manifestants han hagut d'esperar més de mitja hora sota un sol de justícia per ser presents en el pas de les bicicletes per la porta dels Països Catalans. Han aprofitat aquesta mitja hora i el pas de forces policials per cridar contra la policia, especialment contra la policia espanyola que estava coordinada amb la gendarmeria pel pas de la Volta Ciclista. Daniela Grau ens deixava clar que ella no havia vingut per saludar el pas de la Volta.
6: He vingut a manifestar que a la porta dels Països Catalans, és a dir, al Salses, comença el nostre país, Catalunya, els nostres Països Catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mou, passant també per Andorra i l'Alguer, i doncs hem vingut a fer constar amb les nostres pancartes i, evidentment, amb les estelades i amb les senyeres, que som catalans, que aquí comença Catalunya i que, doncs, ningú es pensi que venim a saludar amb fervors tots els qui consideren que aquí és França i d'aquí pocs quilòmetres Espanya.
3: Clar, evidentment, en situacions així, potser hi ha una mica el debat de dir, clar, si vens a manifestar, va bé, perquè portes el teu projecte i potser doncs, és una manera de passar el missatge, però també dona públic a una competició que és la Vuelta a Espanya. Heu tingut una mica aquest debat o ha sigut com valia més la pena?
6: No, penso que no hem tingut aquest debat que no el vam tenir perquè precisament tenim la porta dels Països Catalans i el projecte, però ha estat difícil, era de posar una estelada gegantina a la porta dels Països Catalans per tal que televisions, etc., tota la xarxa, mitjans de comunicació, surti la nostra bandera.
3: L'objectiu era penjar-la de la porta, però finalment s'ha hagut de deixar a terra, no?
6: No, s'ha pogut penjar, però no fins a dalt, però també aquí n'hem pogut penjar una sota el pont del Camí de Ferro i hem pogut desplegar també la pancarta de l'ANC, on hi ha el nom de l'ANC, on hi ha el nom de l'associació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, on hi ha el nom de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. És una pancarta que porto a tot arreu, que diu que som una nació, els Països Catalans, amb diferents ritmes. Doncs vull dir, entre la pancarta, amb l'esperança, evidentment, que hi hagi potser un helicòpter també per filmar, això no ho sabem.
3: Un reportatge des de Salses, Miquel Martínez Vila per Ràdio Arrels.

Les 8 i quasi 57 minuts, arribem a la fi d'aquesta hora fresca d'avui dimarts 25 d'agost. A les 9, la previsió del temps, oprimits, correllengua fins a les 9.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: I ja està, s'ha acabat per avui l'hora fresca. Tornarà demà de 7 a 9. Ara, la previsió del temps amb l'Enric, que retrobem a cada hora fins a les 11, i després el disc de la setmana. Paula Escudero va parlar fa unes setmanes, fa uns mesos, amb Miquel Abres, cantautor de la Bisbal d'Empordà, que vam presentar per Ràdio Arrels el seu treball 1977. Ràdio Arrels, som avui el dimarts 25 d'agost. Bon dia, bon estiu.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sallagosa, 22 a Montlluís, on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestà, Terats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes, treu els bous de les cobertures.
5: Rosselló,
6: Vallespí,
5: Conflent,
6: Cerdanya,
5: Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
7: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels. En aquest programa, cada setmana convidem a un cantant, una cantanta o un grup català que ens presenta el seu treball. Aquests dies tenim amb nosaltres el cantautor de la Bisbal de l'Empordà, en Miquel Abres. Després de la seva gira dels seus 20 anys de carrera, ha estat treballant durant un parell d'anys sobre aquest nou treball que es diu 1977. Miquel Abres, bon dia.
8: Bon dia.
7: El teu nou disc, es diu 1977, és l'any on vas néixer. És per això que l'has anomenat així o potser hi ha un doble sentit?
8: Bé, el anar agrupant els títols de les cançons, no hi havia cap cançó que m'ha fet el pes com a nom del disc. I me va aparèixer sol, vaig dir, ostres, aquestes cançons no existirien si jo no hagués nascut, si jo no hagués existit. I vaig pensar, 1977 és un any per a mi molt important, perquè vaig néixer. I a part, és un disc també molt setantero i molt vuitantero, no? Es pot sentir amb cançons com Optimisme. I vaig decidir fer això.
7: I doncs tu tens més de 20 anys de carrera musical. Ens pots parlar una mica de les diferents etapes d'aquesta trajectòria?
8: Sí, han sigut 20 anys des de que vaig guanyar el Sona Nou. Vaig guanyar el Sona Nou, després vam fer el meu primer disc. Jo crec que aquesta etapa es podria separar dels meus primers 4 discos i després ja tot l'altre. Hi ha una carrera ja més consolidada i després ja anar fent disc a disc. He tingut la sort que sempre he pogut jo decidir quan vull treure el disc, quan vull fer discos, vull que no he estat pressionat mai per les discogràfiques ni molt menys. I crec que han sigut en 20 anys 13 discos, vull dir que està superbé, si mirem enrere, està molt bé, no?
7: Més d'un disc cada 2 anys, al final.
8: Sí, està superbé. Hi ha algun d'aquests discos que és un directe, i després n'hi ha un altre que és un disc que vaig fer juntament amb en Cesc Freixas, però tot l'altre són discos d'estudi, no?
7: Que de fet dius que no has estat mai pressionat per les productores, tot això, però has anat amb bastanta velocitat per compondre els teus discos durant la teva carrera.
8: Sí, no sé, tenia com la necessitat d'acabar una gira de presentació de disc i de seguida fer cançons, no? Això és el que m'agrada més al món, fer cançons i no sé, esperar-me que me marquin els timings a altres persones. I tenia moltes ganes de fer cançons, de fer discos, i suposo que per això, bueno, quasi cada 2 anys pues, feia disc, no? I espero seguir molts anys així, no?
7: I si m'haguessis de dir el moment de la teva trajectòria musical que has disfrutat més o els moments que has disfrutat més, quins serien?
8: Bé, jo crec que on t'he disfrutat més, com està clar que ha sigut a l'escenari, però podríem marcar, per exemple, a partir del segon disc, una cançó que es diu Amb tu soc jo, va entrar molta gent i va agradar moltíssim, i aquí va ser on va començar a conèixer molta gent, i vaig notar en els concerts que venia més gent, i després també a partir de la cançó Admiro, mires i rius, al cap d'uns anys, del disc de Per amor a l'art, també aquí va ser on vaig notar, aquella gira vaig notar que realment passaven coses, no? I la vaig disfrutar moltíssim.
7: I en el moment que vas començar a ser famós, a nivell de confiança en tu mateix, com va anar? Vas tenir més confiança? Vas agafar més confiança en el teu propi treball?
8: Sí, al final, bueno, el famós no m'he considerat mai, simplement sóc una persona que fa música, que ve gent a veure els concerts i tinc la sort de que la gent connecta amb la meva música, no? Al final és això el que et fa sentir-te més segur. Quan fas concerts i ve la gent, canta les cançons amb tu, surts del concert i comencen a dir que aquesta cançó els ha ajudat en moments difícils de la seva vida, i aquí és on tu segurament et creus molt més la teràpia molt més les cançons que has composat, i veus que realment has composat cançons que formen part de la vida de persones, i aquí és on et creus que vas per bon camí i decideixes seguir fent música, no?
7: Clar, perquè les cançons al final les compons per tu, però també les compons per als altres.
8: Sí, en aquest cas, la música un la fa perquè és el que sent i el que li surt del cor, i al final, justament, cada vegada més els humans ens volem sentir especials, però no ho som, perquè tots vivim les mateixes emocions, tots vivim moltes coses semblants, i al final la meva cançó, que pot parlar d'un desamor, doncs la pot connectar molt amb una persona de Tarragona, de Lleida, d'on te sigui, perquè al final les emocions totes vivim, quasi tots vivim les mateixes, no?
7: Ara parlarem de la cançó Ego, doncs del teu últim treball, que es diu 1977, recordem. És una cançó que parla de la societat individualista en la qual vivim. La cançó la cantes a la segona persona. Pensaves en algú en particular quan l'has escrita?
8: No. Bueno, sobretot podria parlar de molts cantants o de molts artistes o de molta gent del món del show business, no? Una mica... Bueno, ego és en llatí vol dir jo, no? I és una paraula que realment crec que els humans tenim ego perquè és la nostra defensa fins als 40 anys. Però a partir dels 40 anys ja sabem de què va la vida, ja saps que no cal protegir-te de segons quines coses perquè tu ja saps controlar les teves emocions i ja saps què fer-ne, no? I a partir dels 40 anys és quan les persones cada vegada més tenen menys ego, no? I això és un a partir d'aquí, jo tinc 47 anys i m'he notat molt aquests últims anys, no? Que jo, quan vaig començar, doncs tenia molt d'ego. Quan vas fent-te més gran, vas coneguent les teves emocions, et vas coneguent a tu mateix i vas veient que l'ego és una part molt important de l'ésser humà, però també molt lletja alhora, no? I has d'intentar, doncs, que aquest ego no sigui el que dirigeixi la teva vida. I quan més gran et fas, l'ego més petit es va fent, no? I en aquest cas la cançó parla d'aquesta gent que va de sobrada i que es pensa que no necessita ningú i que valora més lo material que lo personal.
7: A mi m'ha ressonat molt també amb l'actualitat mundial que hi ha ara, on alguns homes amb un ego massa gros la fan cada cop més grossa. Una pregunta potser més filosòfica, dius que amb el pas dels anys el teu ego va disminuint. Penses que en algun moment podríem viure sense ego?
8: Bueno, segurament l'ego hi ha de ser, però l'ego hauria de ser un 10% de les persones, jo crec. Tant punt naixem tenim ego tots. L'ego hi ha de ser, no? Perquè, ja dic, serveix per segurament per no fotre'ns de morros a la primera de canvi, o també fins a valorar quan encara no sabem com funcionem els humans, no? Però sí que iria molt bé l'ego en el món que vivim avui en dia. Si l'ego el transforméssim en ajudar i el transforméssim més en donar més que rebre, doncs segurament iríem molt més bé, això està claríssim.
7: Sí, perquè al final també l'ego està a darrere de la creativitat.
8: Sí, perquè al final tot el que fem els humans té a veure amb l'ego. Per més que vulguem fer coses sense que diguem, jo és que aquestes coses els faig pels altres, sempre ho acabem fent per nosaltres. Fins i tot quan estàs en una associació de la festa major del teu poble sense ànim de lucre, dius, és que estic ajudant. I dic, bueno, sincerament estàs ajudant a tu mateix també, perquè clar, tens temps lliure, aquest temps lliure et serveix per conèixer gent nova, hi ha un interès sempre darrere, no? I l'ego fa això, l'ego fa que tinguis un interès, i el músic a l'hora de crear té l'interès en que la gent doncs l'escolti, no? I l'ego sempre hi és, clar.
7: Però el fet potser de reconèixer aquest interès ja és... deixar marxar una mica el seu ego.
8: Exacte. Sí, l'important és reconèixer que tens ego i reconèixer que tots som així, però controlar-lo i sense volguem mai trepitjar els altres. No?
7: Doncs va, escoltem Ego de Miquel Abres.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el cantautor Miquel Abres. El seu últim treball, resultat de més de 20 anys de carrera musical, es diu 1977. Miquel, si m'haguessis de definir el teu estil musical, què em diries?
1: Entraria dintre el pop rock. Jo crec que sempre he anat rondant entre el pop rock. En alguns discos sempre em puc trobar una cançó de reggae, de funky, però el meu estil musical seria pop rock.
0: Tu fas música des que ets ben petit?
1: Sí, bueno, el meu primer concert vaig fer amb 14 anys. Sempre he tingut molt clar que volia fer música. A mi m'ha cridat l'atenció sempre el que és la guitarra elèctrica. I vaig començar com a guitarrista de guitarra elèctrica. Després, com que va fallar el primer concert que vam fer, va fallar el cantant. Vaig tenir de cantar jo, així com vaig poder, i a partir d'aquí vaig dir, bueno, doncs no m'ho sento tan malament, i vaig començar a cantar, i jo crec que el cantar i el tocar la guitarra, el saber fer les dues coses, és el que m'ha ajudat a poder doncs, fer cançons i poder viure de la música. No? Si només hagués fet una de les dues coses, potser no hagués tingut tant d'èxit amb el meu. No?
0: I tu vens d'una família de músics?
1: Bueno,

0: Los Secretos, com vaig estar l'altre dia, on em puc anar a veure un grup de rumba, un grup de flamenc o un grup de funky, no? Tinc la sort que m'agrada tot l'estil musical, tot el que m'emociona, no? Però està clar que la meva prioritat és el rock. És a dir, jo el que escolto més és des de Foo Fighters a U2, U2, a Peter Gabriel, The Police, aquests artistes, no són els que m'han marcat més. En Bruce Springsteen, tot això és el que m'ha marcat més.
1: I els músics que t'han inspirat per escriure aquest últim disc?
0: Músic, sobretot, m'han inspirat musicalment artistes com Lenny Kravitz, després en alguna The Cure, la cançó de Cure i tu, per exemple, doncs, en altres cançons més funky, més artistes de la funky rotllo Earth, Wind & Fire, com cançons com Optimisme, a les balades, mira, per exemple, la balada de Filla del Mar, vaig tirar una mica la producció cap a la cançó El Patio de Pablo López. Després, bueno, cada cançó sempre té el seu què, no?
1: I si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat, quines són?
0: Les dues últimes cançons que he escoltat. Ah, sí, mira, la nova d'en Caída Libre, crec que es diu, de Robe i en Leiva, que fa poquet ha sortit, i l'últim dia és de Nothing But Dive. Sí.
1: Doncs ara parlarem de la cançó Bomba de fum. Ens pots explicar una mica aquesta cançó?
0: Sí, és una cançó molt curiosa i divertida alhora, perquè és una cançó que musicalment té molt a veure amb una cançó de Lenny Kravitz que es diu Mama Said, però la història va d'un conegut, que ara és amic, que en el seu moment es venien els concerts d'un grup que tinc de versions, de covers, que ens diguem de Best Of, i que versionem des de Bruce Springsteen, Tina Turner, bueno, fem tot això. I és un nano que venia sempre a veure'ns, però venia tres o quatre cançons i desapareixia, no? I actualment, quan desapareix algú, abans es deia desaparèixer la francesa, o ara es diu bomba de fum. I bomba de fum ja és com un ninja, no? Que tira una bomba de fum i desapareix. I és un tio que venia a tots els concerts i ve a tots els concerts, però sempre la tercera o quarta cançó desapareixia. I al final me vaig enterar que és que s'escaquejava perquè estava casat i bueno, i no li deia a la seva dona que anava de concert, sinó que mentre anava a fer la compra s'escaquejava a veure'ns, no? Quan tocàvem per Palafrugell o quan tocàvem per Palamós, amb aquest grup toquem molt pel Baix Empordà, no? I després, bueno, al cap d'un temps, ja un dia va venir al concert i es va quedar tot el concert enter. I vaig preguntar, hòstia, com és que estàs? I, no, és que ja m'he separat, no sé què. I ja, vale. I és un tio que és un gran amant de la música, i col·leccionista de pues, bueno, i és una mica la lletra de la cançó va una mica d'aquests concerts de The Best Of, on fem versions de soft rock i fem versions d'aquest estil musical. I després sempre diu Elvis ha abandonat l'escenari o Elvis ha abandonat l'edifici, significa això, no? Que aquest noi s'ha quedat, ha marxat fa una estona, tothom sap que ha vingut, però mai ningú veu com ha marxat. I és una mica una cançó així més divertida.
1: Doncs a què et sembla si escoltem un moment Bomba de fum?
0: Perfecte.
1: Doncs va, Bomba de fum de Miquel Abres.

0: Miquel Abres és el protagonista del disc de la setmana aquests dies, ja que ens presenta el seu últim treball anomenat 1977. Miquel, la lletra, la melodia de les cançons, ho fas tot tu?
1: Sí. Des del primer disc, Entre millors trencats, fins a aquest últim, tot sempre ho he fet jo.
0: Quines condicions necessites per compondre? Hi ha un moment del dia precís? Necessites estar sol? Com et ve la inspiració?
1: Bé, em ve sobretot a partir de les 7 de la tarda i, a més, no sé per què, potser és perquè vaig néixer el 1977 i vaig néixer a les 7 de la tarda, doncs té molt a veure. I a les 7 de la tarda em comença a sortir la inspiració, però de vegades, quan vaig caminant pel carrer o així, doncs m'apunto en el mòbil, m'apunto frases o coses que m'anen al cap. Després, quan tinc un grapat de frases, agafo la guitarra, un paper i un llapis i començo a deixar-me portar. Però necessito sobretot aquesta pau i com connectar molt amb mi mateix, quasi tancant els ulls i escrivint, deixant-me portar perquè surtin melodies i comenci a sortir la lletra. No? Un cop ja tinc la idea d'on va i tal, després sí que ja deixo la guitarra i començo a polir bé la lletra, no? a polir-la molt. I sorgeix així, vull dir, hi ha cançons que sí que es poden composar en 20 minuts i altres cançons que pots tardar molt més temps a acabar-los de trobar el què. No?
0: I en general, com tu fas? És a dir, t'arriba una idea i vas agafant aquesta idea i trobant més coses, o és com et poses en el cap que has d'escriure sobre tal tema i llavors et poses a escriure sobre aquest tema i vas buscant les idees a poc, o una mica de tot?
1: Mira, cada cop més penso primer en el tema. Crec que és més interessant saber de què parlaràs, tot i que en aquest últim disc hi ha una cançó que és l'última, la que tenc al disc, que no sé ni de què va la cançó, saps? Sí que és com una barreja d'emocions, és una cosa que suposo que d'aquí un temps sabré de què va la cançó, però és com una cançó, no sé si me l'estic cantant a mi, si no sé, és una cançó que... Però això passa de vegades, però en aquest disc sí que totes les cançons abans de començar-les a composar sabia cap on te volia tirar, no? I això és molt important, no? Saber, vinga, va, vull anar... Per exemple, el meu primer disc vaig fer 30 cançons i després en vam triar 10. Què ha passat? Que molts anys, doncs, en vas aprenent i ja no vas a fer-ne 30. Ja saps cap on te vas i ja saps quines... Ja fas les 10 que saps que són les bones, no? Perquè ja tu mateix t'autocensures coses de dir, això no porta enlloc, això no, això, saps? I acabes fent el que realment creus que és bo i que t'agrada.
0: Si m'haguessis de dir el teu moment preferit en aquest procés de fer un disc, quin seria? O sigui, compondre la cançó, produir-la, anar buscant diferents sonoritats per posar tipus d'arranjaments, tot això, o el moment que publiques el disc? Què és el moment que t'agrada més?
1: Bé, en aquest cas, en aquest disc, l'he disfrutat molt, perquè hem estat des del mes de febrer fins al juny, vam estar gravant i vam estar provant i ha sigut molt divertit, però sí que realment el moment per mi més important és el moment en què jo estic sol a casa, que m'han passat les mescles del disc i puc escoltar el disc acabat. No? Això per mi és una passada i realment crec que faig discos per això, per aquest moment, no? De dir, uah, com m'agrada el que he fet, o no, hòstia, aquesta cançó no... I m'encanta aquest moment sí que m'agrada moltíssim. I després, el dia que surt i que tothom l'escolta, doncs també realment fa molta il·lusió.
0: I et passa això a vegades de dir, ostres, aquesta cançó no m'acaba d'agradar, com ha quedat?
1: Bueno, pot arribar a passar que... En aquest disc, per exemple, no m'ha passat. Estic supercontent de totes les cançons. Però a vegades sí que tu mateix dius, bueno, aquesta cançó no m'acaba d'agradar, però ja són 12 o 10 les cançons del disc. No li donarem tanta importància i ja està, saps? Però allò que diguis, hòstia, no m'ha agradat gens com ha quedat, no m'ha passat mai.
0: Ara presentarem la cançó Optimisme, que escoltarem d'aquí uns minuts. És una cançó d'estil més funk i també més optimista. En aquesta cançó expliques que aquest món va malament i que només ens queda l'optimisme per travessar la vida. Jo l'entenc una mica com una crítica a l'autoajuda individualista que es posa una mica de moda aquests últims anys, no?
1: Exacte, sí. Les encertades, això. És a dir, avui en dia només pensem en nosaltres i que si hem de ser feliços nosaltres i que hi ha prou de treballar pels altres, que ara he de pensar en mi. Aquesta frase no la suporto, no? Quan la gent li passa a algú i diu, és que ara és moment, ara m'he de centrar en mi, I penses, però si portes tota la vida centrant en tu. O sigui, aquí està el problema, saps? El que passa que no te saps tampoc llegir, no te saps pensar què és el que vols i després sempre donem la culpa als de fora, no? I quan la culpa sempre està dins nostra. I en aquest cas vivim en un món on ens estem, cada família és un gueto, cada persona cuida dels seus, que està molt bé, jo tinc família i està clar que has de cuidar dels teus, no? Però crec que cada vegada es cuida més dels teus i t'oblides més dels altres, no? I, Ja no parlo dels amics, ja parlo de la gent en si. Si hi ha una família al costat de casa que no està bé o passa un mal moment, tothom li sua, no? Tothom fa els seus vídeos a Instagram de viatges, tothom fa les històries aquestes i te sua molt el que estigui passant al teu amic, el que estigui passant a la teva família, tu estàs de viatge i estàs penjant vídeos de... I aquesta empatia doncs, s'ha perdut molt. I ara això de que tothom decideix que aquestes teràpies i aquestes, bueno, aquests coachings que tothom que et diu que pensa en tu, que has de no sé què i, clar, i que tu ho aconseguiràs i no sé què, però tot això al final al món passa això perquè no poden haver, no poden haver-hi milions de cantants que triomfen, no poden haver-hi milions de fotògrafs que triomfen, no pot haver-hi milions de futbolistes que triomfen ni milions d'escriptors que triomfen, saps? Ha d'haver-hi gent per tot i avui en dia ens fan veure que tothom ha de triomfar, que tothom ha d'aconseguir els seus propòsits i la vida hi ha persones que el seu propòsit de vida és tenir una família, ser feliç, tenir una feina normal i disfrutar i estar i d'altres que el seu propòsit és, bueno, doncs, altres històries, no? Però ens estan fent veure com si tothom tingués el mateix propòsit, no? Que és aquest de triomfar a la vida.
0: Tu ets una persona optimista, Miquel Abres.
1: Sí, home, tenint en compte que sóc músic, perquè viure de la música és ser molt optimista. Perquè un nano de la Bisbal d'Empordà, que ja des dels 25 anys que ja em dedico a només fer música, tinc quatre fills, vull dir que s'ha de treballar molt fort i s'ha de ser molt somiador, sobretot, no? A mi, quan aquestes persones que me diuen a veure si madures, jo de vegades penso el pitjor del món és madurar, perquè de vegades les coses quan es maduren es podreixen i després es fan malbé, no? I el millor és tenir aquesta part d'aquest equilibri, no? De ser una persona més espiritual i més terrenal, no? És a dir, tinc l'equilibri. Diuen que el número 7 té aquest equilibri de ser mig espiritual i mig terrenal. I
0: T'agrada
1: crec
0: aquest
1: que...
0: número 7?
1: Sí, m'encanta, no sé, perquè, bueno, suposo perquè vaig néixer al 77 i té tot el joc aquest, no? I és on visc, actualment visc el número 7, Plaça Nova número 7, ja l'aviso, val? Vull dir que imagina't.
0: Ostres.
1: I al final, bueno, sóc optimista, sí, que veig que el món està fet una merda, això potser no seria una frase optimista, però la cançó va d'això, que només ens queda això, però al final, quan ens passen coses individuals, quan et despertes al dematí, la vida de per si ja és prou dura, no? Quan la gent va treballar en una feina que no li agrada, quan ha mort el teu pare, quan un amic està malalt, quan no arribes a final de mes. I realment, si no tinguéssim aquest xip, els humans, de ser optimistes, no ens aixecaríem del llit. Només veuríem les coses dolentes, no? I crec que sí, que hem de ser optimistes, encara que estiguem malament, hem de ser optimistes perquè amb el temps, de vegades, hi ha coses, ens pensem que les coses duren sempre i no, la tristor no dura sempre, tampoc, no? Hi ha un moment que veus la llum, no?
0: Les coses sempre passen. Doncs va, escoltem Optimisme de Miquel Abres.

0: 1977 és el nom de l'últim disc de Miquel Abres, el cantant de la Bisbal de l'Empordà, i aquesta setmana està amb nosaltres a l'antena de Ràdio Arrels per parlar-nos del seu treball. Hem presentat ja tres cançons, Optimisme, Bomba de fum i Ego, i ara presentarem la cançó Massa por. Dins la cançó cantes que travessarem les pors i que així podrem ser lliures. Penses que la por ens pot impedir fer moltes coses a la vida?
1: Sí, doncs la por realment és un... Bueno, és un element que ens fa de vegades no anar endavant, bàsicament perquè tenim por a tot, tenim por. El nostre jefe, que demanar-li que ens pugi el sou, o demanar-li un dia de festa, o demanar-li, tenim por a que vagi bé els estudis, tenim por a que passi alguna cosa als nostres familiars, tenim por a projectes de futur, o és una cosa que si la travessem, ens veiem més amb força per tirar endavant i ens sentim molt més vius. I aquesta frase, no sé d'on te la vaig treure, aquesta frase no és meva, que ha estat massa por per tan poc perill, i em va agradar molt, i alhora vaig voler parlar d'aquestes pors i d'aquestes pors que ens fem nosaltres mateixos, que ens les creem nosaltres mateixos, perquè les pors de vegades són petites frustracions o coses que ens creem i que tenim por. Sobretot, hi ha una por que no suporto, que és la por del que diran, no? I aquesta por a mi m'ha fet de vegades pues, deixar de fer coses pel que diran. I això, aquestes pors s'han de travessar. Hem de pensar que la vida dura el que dura i que la gent prou feina té amb el seu com per estar pensant amb els altres, saps? Amb què pensen els altres, o que si en veuen els altres, o que cadascú que faci la seva vida i disfruti. I si pots ajudar, doncs ajudes i ja està, no? Però no tinguis por pel que diran, això és molt important.
0: I com t'ho has fet, doncs, per atravessar aquesta por del que diran?
1: Bueno, tinc la sort que la millor teràpia és la música. Jo de petit sí que era molt tímid, la meva germana, quan va venir per primer concert a veure'm en un concert, diu, ai, aquest no és més petit que jo, diu, ostres, aquest no és el meu germà, me flipava perquè l'escenari em deixava anar, no? I al final aquesta por a pujar a l'escenari, o aquesta por del que diran, o aquesta por, amb els anys et vas fent gran i veient i ordenant les coses, i al final tothom té les seves pors, no?
0: I tu consideres que tens moltes pors, encara, ara?
1: Bueno, intento, mira, estic treballant de no tenir-los. Tinc pors de coses que potser ja no hauria de tenir, perquè tinc una edat com per no tenir-ne, però bueno, al final sempre apareixen pors d'aquestes coses com tothom, no? De poder donar tot el que puguin els meus fills, de poder arribar a final de mes, de que els meus pares estiguin bé... Bueno, sobretot aquesta part de pors de que ningú de la gent que estimes pues, li passi res.
0: I ens deies al principi d'aquesta entrevista que a nivell dels anys que passen es va disminuint l'ego de les persones. Penses que la por de les persones també disminueix a nivell dels anys que passen o no forçosament?
1: Doncs el que sí que tinc... Crec que la por la perdem, sobretot la por a la mort, no? La por a la mort als altres, la por a la mort cada vegada és més forta, no? Perquè tens por que la gent que estimes se'n vagi. Però la teva pròpia mort, doncs la vas acceptant cada vegada més, com més gran et fas, no? La vas entenguent més i vas veient de què va més la vida i al final la vas acceptant més. Aquesta por ja no la tinc tant, jo, de morir jo, perquè de morir és morir i ja està, no?
0: Doncs tot seguit escoltem Massa por de Miquel Abres.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer treball de Miquel Abres, 1977. Durant tota la setmana ja hem pogut escoltar les seves cançons Massa por, Optimisme, Ego i Bomba de fum. Amb més de 20 anys de carrera musical, has tingut moments de dubtes o moments on has hagut de deixar una mica de banda la música?
1: Sí, bueno, sempre hi ha aquests, més que dubtes, de deixar de banda un temps. La música no, però sí la meva música pròpia, és a dir, els temes propis, no? Vaig, per exemple, aquests últims anys, he estat 2 anys i mig sense fer concerts perquè necessitava desconnectar del que és la pressió d'haver de vendre entrades, de, bueno, de que cada concert pues, sigui un èxit, no? I quan ja portes molts anys i has arribat a un públic on sempre els concerts que fas es omples, doncs hi ha un moment on també t'estressa quan hi ha coses que costen omplir després o que i jo necessitava aquest espai, no? De fer concerts, fer música per fer música, sense i ho fèiem aquest grup de versions, no? Que de best of, que el que fem és bueno, tocar a qualsevol lloc que ens contractin, però si ve gent o no, m'importa poquet perquè no és el meu projecte propi, no? És una cosa com... Són versions i les versions tot s'hi val, no? Però amb temes propis sí que he necessitat aquest espai de desconnectar, de no haver de patir, de vendre tíquets ni tot això.
0: I tu m'has dit abans que vius de la música des dels teus 25 anys i que tens quatre criatures, quatre infants. Com t'ho fas per compaginar la música i el fet de ser pare?
1: Bé, clar, ja són grans. Per exemple, la Marta té 21 anys, en Miquel té 18, la Maria té 14, la petita és l'Ona, que en té 10. I al final, ara ja, clar, els grans ja són grans, però sí, els seus moments, he tingut sort, bueno, són de diferents mares, però he tingut sort de les mares i he tingut sort també de la meva mare, no?, en aquest cas, que també quan ho he necessitat, doncs, clar, jo estic cada cap de setmana tocant entre una cosa a l'altra, no? I al final és una feina més, hi ha qui fa de camioner i està 15 dies fora de casa, hi ha qui fa horaris a la nit, hi ha qui fa horaris de dia, i, bueno, al final és organitzar-te i és molt fàcil si tens persones que t'ajuden de la família i sobretot si et portes bé amb tothom. No?
0: I en aquest disc, 1977, qui són els músics que t'acompanyen, Miquel?
1: Mira, són músics, hi ha músics nous i músics que em porten tota la vida. No? Per exemple, en Carlos Ramió, el baixista, és un músic de tota la vida. Toni Molina, a la bateria, és un altre baixista. Ai, és una altra bateria de tota la vida. Després, aquest cop ha entrat a la banda i en el disc, en Lluís Costa, als pianos i a les guitarres. Després també tenim els coros de la Mandy Rules, de la Tona Gafarot, de la Núria Zander i la Sandra Fer. I la secció de vents que tenim en Jordi Paulí i en Pep Bosch al disc, i després en directe hi ha en Salva Pérez. No? I bueno, en directe som 10, és una banda que déu-n'hi-do, mai m'hi he trobat, de fer un concert amb 10 músics, i té una experiència. No?
0: I els arranjaments de les teves cançons, ets tu qui els fas o t'ajuden els músics?
1: Mira, el que són els arranjaments de vents, per exemple, doncs en aquest cas jo creo la melodia i després en Pep Bosch, ell és qui fa les harmonies i qui fa les partitures, val? I fa els arranjaments. Després a les veus, els coros en aquest disc ho hem fet juntament amb les noies, amb els coristes, i després el que és la música, la idea dels arranjaments dels temes, juntament amb en Lluís Costa, que és el productor d'aquest disc, ho hem fet entre els dos. Però jo, quan creo les maquetes a casa, ja està molt clara la cançó cap on t'ha de tirar. Saps? Vull dir, doncs és buscar els sons i buscar segons quines mescles i tot plegat.
0: Doncs ara parlarem d'una última cançó del teu treball que es diu The Cure 2. És una cançó d'amistat i de dol. Ens vols explicar una mica la història d'aquesta cançó?
1: Sí, The Cure 2 és un homenatge a un amic que fa uns 2 anys que ens va deixar, en Xime, que és una persona de la Bisbal, que era com un pare per nosaltres musical. Vam aprendre molt d'ell. I ell era un gran fan de The Cure, d'aquest grup dels 80 i un grup que som molt fans tots, però ell era un gran fan, a part imitava la veu del cantant superbé i ell també era cantant. I bueno, aquesta cançó parla de lo que és The Cure important per ell i per nosaltres, no? Sempre ell cantava cançons de The Cure, sempre que venia a cantar amb nosaltres doncs sempre fèiem alguna versió dels The Cure, els Close to Me, el Just in Heaven, bueno. I al final... la cançó parla d'això, no? D'aquells moments que ara cada vegada que escolto The Cure doncs, el recordo molt més en ell i després també justament no ens vam poder

0: I és una cançó que realment toca molt, no? Perquè tots tenim persones que ens han deixat i és, bueno, i és un homenatge a ell, no?
1: Ens despedirem, doncs, Miquel Abres, escoltant la cançó The Cure i tu del teu disc 1977, que és el teu últim treball. Moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
0: Gràcies a vosaltres.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Samia, tinc 12 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada menjar gelat.

faig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular, com si fos cap d'any. Sí, me'n vaig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular, com si fos cap d'any.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat, les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sayagusa, 22 a Montlluís, on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestà, Terats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes, treu els bous de les cobertures.
5: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Obrim pas amb la cançó 1939 de l'àlbum La Flama, una cançó d'Obrim pas que va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja d'ska, hardcore punk, rock, reggae i folk i amb melodies i instruments tradicionals. El grup va sorgir en un context als anys 90 en el qual el rock català estava molt institucionalitzat i es va començar a crear una corrent a la contra amb cançons amb molta càrrega discursiva i una ideologia anticapitalista i independentista. A més, són l'emblema d'una generació nascuda després de la mort de Franco que viuen la joventut en un context molt diferent del que havien viscut els seus pares i que eren la primera generació que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Obrim pas es va formar el 4 de novembre del 93 amb un grup d'amics, Xavi Sarrià, Josep Pitarc i Carles García. Més enllà del seu estil combatiu, emmirallat en el rock radical basc dels anys 80, Obrim pas va marcar una època amb la incorporació d'instruments tradicionals catalans, com la dolçaina o la gralla, a cançons de nova creació. Aquest grup valencià anunciaria el 2013 una aturada temporal indefinida que s'acabaria concretant amb 3 concerts durant el 2014. Des d'aleshores el grup no ha tornat a tocar, però ha estat molt influent per l'escena musical valenciana i catalana de principis del segle XXI, amb grups com La Gossa Sorda, Espancat, La Raïz o Zo, d'entre altres.
1: Pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Tenies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica pedres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el miraves creixer com un crepuscle.

0: La vida sense tu, d'Obrim Pas, aquesta cançó que comença també amb un poema de Vicent Andrés Estellés, és un recurs que fan servir sovint Obrim Pas, en aquest cas el cant de Vicent, aquest pense que ha arribat l'hora del teu cant de València. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrim Pas.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Enzo i tinc 11 anys. El que m'agrada més a l'estiu són no tenir deures i també les vacances.
2: Si mai em veus tornant a peu i no et conec, recull-me

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per Sant Bartomeu, tronades arreu. Ahir era Sant Bartomeu i la dita s'ha verificat, especialment amb la pedregada que ha caigut sobre els corredors de la Vuelta d'Espanya i que ha obligat els organitzadors a anul·lar l'etapa. Però avui tornem a la calma. I quan dic calma, és calma. Un sol dominant, amb només núvols alts. Un cop s'hagin escampat, les entrades marítimes que pujaran fins a 30 quilòmetres a l'interior. I un vent de llevant fluixet i, finalment, poca evolució durant el dia. Fa calor, sí, però ara una calor normal per la temporada. 24 de màxima als Angles, 23 a Sallagosa, 22 a Montlluís, on és Festa Major, 27 a Marians, 29 a Prada, Berestà, Terats i el Soler, 28 al Barcarès, 29 a Polies i Oms i 27 a La Manera. Avui és Sant Lluís, és també Sant Genís i Sant Patrícia. Per Sant Lluís i Sant Judes, treu els bous de les cobertures.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, a Puntellà, 95.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i s'acala a sentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que creien que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven quan eren petitets de ser a capità. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que creuen que l'història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren petits i eixorits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats

0: petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Rafael i tinc 10 anys. El que m'agrada més a l'estiu és veure en Batista, el meu amic. Fem bici i passegem a baixos.

0: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
1: De vegades plou el cor,

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: les vacances?
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som al centre de Catalunya, a la comarca del Bages, on s'hi aixeca un imponent castell que és un dels símbols de la resistència als catalans, el Castell de Cardona. Aquest castell està situat a dalt d'un turó i presideix la vall del Cardener. Tot i que ja hi havia assentaments previs, aquesta construcció va créixer per consolidar el domini sobre les terres que s'havien conquerit a l'Alt Àndalus. Com que a Cardona hi ha mines de sal, l'explotació d'aquest producte va fer que la família Cardona es convertís en una de les més influents de la corona. De fet, les possessions dels ducs de Cardona durant el segle XV i posteriorment eren tan destacades que se'ls coneixia com els reis sense corona. L'any 1711, en la Guerra de Successió, va tenir lloc a Cardona un dur setge per part de l'exèrcit borbònic que va durar 34 dies i en el qual hi van intervenir prop de 15.000 soldats de nacionalitats diferents. La fortalesa de Cardona va resultar invencible en aquest setge. Al setembre del 1714, quan la guerra ja arribava al seu final i s'estava perdent, Cardona es mantenia dempeus. La ciutat de Barcelona va caure l'11 de setembre del 1714 i Cardona ho va fer 7 dies més tard, el 18 de setembre. Com que va ser l'última ciutat en caure, Cardona ha quedat a l'imaginari popular català com un símbol de la resistència nacional. De fet, encara avui, al vestíbul de l'Ajuntament de Cardona, hi ha una llàntia permanentment encesa que perdura com a flama perenne en record de la defensa de les llibertats de Catalunya. Arquitectònicament, el castell de Cardona és un conjunt espectacular amb diferents edificis envoltats per una gran corona de baulars. L'element més destacable del conjunt és l'església de Sant Vicenç, construïda al segle XI per acollir una comunitat de canonges sota el patrocini dels senyors de Cardona. La unitat de la seva construcció l'ha convertit en una de les joies del primer romànic català. Avui dia l'edifici del castell de Cardona està parcialment museïtzat i depèn del Museu d'Història de Catalunya. Però a dins també hi ha un hotel de la xarxa de Paradores de Turismo. Els Paradores són una empresa d'hotels de luxe creada durant la dictadura de Primo de Rivera i impulsada durant la de Franco i que actualment, en forma de societat privada, explota hotels en edificis històrics i emblemàtics d'arreu de la península. Aquest monument acull també concerts del cicle de música sacra de Cardona, on el cor L'Arània va interpretar l'opus 69 número 1 de Mendelssohn.

0: Acabem de sentir el cor L'Arània interpretant l'Opus 69 número 1 de Mendelssohn des del Castell de Cardona, una catedral musical de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Elna, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. És migdia.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el dimarts 25 d'agost. Bon dia. Un temps assolellat aquesta tarda amb 29 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Baix Vallespí i al Conflent. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí, 19 al Conflent, 13 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 28 a Prasamulló, 24 a Montlluís i 25 a la Tortequerol. La tramuntana bufarà a tot el país. Dijous al matí, els núvols dominaran a la Salanca. Les mínimes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent i 14 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes tornaran a ser altes amb 37 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 29 a Prasamulló, 23 a Montlluís i 25 a la Tortequerol.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
1: Esports, a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La Volta a Espanya ha passat aquest dilluns per Catalunya Nord amb una etapa que començava a Occitània i acabava a Font-romeu. Una cinquantena de manifestants convocats per l'ANC de Catalunya Nord han vingut a la porta dels Països Catalans per rebre el pas d'aquesta volta, amb el lema Els Països Catalans, una nació en marxa.
3: Bé, escolta, em sembla que era una cosa més que de símbol, no? Aquesta volta que no es ve d'Espanya i que passa per aquestes comarques, que és pas comarca de França. Som aquí a Catalunya, al nord de Catalunya, pas Catalunya Nord, Som al nord de Catalunya. I doncs, me sembla que aquesta gent que han de passar per aquí ho han de saber, que arribem aquí en un país que és un país català, no? Mira quin és, que podem fer de més que això, no? Ser present per dir, escolta, aquí hi som.
2: Clar, suposo que hi haurà gent que també haurà pensat que precisament en una cursa espanyola o en el cas del Tour en una cursa francesa valia més no ser-hi. No sé si aquest debat l'heu tingut dins de l'ANC.
3: No, l'ANC ho hem tingut clar, l'ANC, per nosaltres, la nostra lluita és independència de Catalunya. La nostra lluita és fer prendre consciència en tots aquests catalans que viuen aquí, és fer prendre consciència que som sota una terra catalana i que les nostres arrels és aquesta. Doncs és només això, és una idea, una idea de política, no? I una idea de política del dia d'avui. Escolta, diguem-ho que som catalans, no? Però hi hem de ser aquí.
2: Juli González és coordinadora territorial de les comarques del nord. Heu convocat aquí en plena Volta a Espanya el pas per Catalunya Nord. Com és que heu decidit doncs, fer aquesta convocatòria a la Volta?
4: Perquè la Volta no és la benvinguda en el territori de Catalunya Nord. És una competició espanyola per fer la projecció internacional d'Espanya. I nosaltres volem pas ser un decor en un plató per fer propaganda de la marca Espanya. Nosaltres no som ni espanyols ni francesos, som catalans i per això avui som aquí a l'entrada dels Països Catalans de Catalunya, a Salses, per fer saber amb les nostres banderes i les nostres pancartes que no és benvinguda i que aquí la Volta i que aquí som a Catalunya.
2: També heu tingut una mica de suport de companys del sud de l'Albera, no? També?
4: I tant, han vingut de l'Alt Empordà, han vingut de la Garrotxa, han vingut del Barcelonès. És la solidaritat, fraternitat. Som germans de lluita.
2: Els manifestants han hagut d'esperar més de mitja hora sota un sol de justícia per ser presents en el pas de les bicicletes per la porta dels Països Catalans. Han aprofitat aquesta mitja hora i el pas de forces policials per cridar contra la policia, especialment contra la policia espanyola que estava coordinada amb la gendarmeria pel pas de la Volta Ciclista. Daniela Grau ens deixava clar que ella no havia vingut per saludar el pas de la Volta.
5: He vingut a manifestar que a la porta dels Països Catalans, és a dir, al Salses, comença el nostre país, Catalunya, els nostres Països Catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mou, passant també per Andorra i l'Alguer, i doncs hem vingut a fer constar amb les nostres pancartes i, evidentment, amb les estelades i amb les senyeres, que som catalans, que aquí comença Catalunya i que, doncs, ningú es pensi que venim a saludar amb fervors tots els qui consideren que aquí és França i d'aquí pocs quilòmetres Espanya.
2: Clar, evidentment, en situacions així, potser hi ha una mica el debat de dir, clar, si vens a manifestar, va bé, perquè portes el teu projecte i potser doncs, és una manera de passar el missatge, però també dona públic a una competició que és la Volta a Espanya. Heu tingut una mica aquest debat o ha sigut com valia més la pena?
5: No, penso que no hem tingut aquest debat que no el vam tenir perquè precisament tenim la porta dels Països Catalans i el projecte, però ha estat difícil, era de posar una estelada gegantina a la porta dels Països Catalans per tal que televisions, etc., totes les xarxes mitjans de comunicació, surti la nostra bandera d'aquí.
2: L'objectiu era penjar-la de la porta, però finalment s'ha hagut de deixar a terra, no?
5: No, s'ha pogut penjar, però no fins a dalt, però també aquí n'hem pogut penjar una sota el pont del camí de ferro i hem pogut desplegar també la pancarta de la ANC, on hi ha el nom de la ANC, on hi ha el nom de l'associació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, on hi ha el nom de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. És una pancarta que porto a tot arreu, que diu que som una nació, els països catalans, amb diferents ritmes. Doncs vull dir, entre la pancarta, amb l'esperança, evidentment, que hi hagi potser un helicòpter també per filmar, això no ho sabem.
2: Un reportatge des de Salses a Miquel Martínez Vila per Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: La crònica d'opinió, primera crònica d'opinió d'aquesta nova temporada, i començant recordant els grans moments de l'UCE, l'Universitat Catalana d'Estiu, d'enguany.
1: La 58a Universitat Catalana d'Estiu s'ha acabat fa dos dies amb un gran èxit de participació i un programa que ha donat el sentiment a tothom de viure un any excepcional. Com que la premsa, la ràdio i la televisió del departament no ho han repercutit gaire, quan és un dels esdeveniments culturals majors de l'any, voldria destacar avui alguns dels seus grans moments. Ara bé, els oients de Ràdio Arels poden ser satisfets. Han estat informats dia a dia amb articles, enregistraments, intervius, fent radioarels.cat, els teniu penjats a internet. Dos periodistes, Miquel Martínez Vila i Enric Balaguer, eren presents amb un estudi que havien equipat, el van amablement fins i tot posar a disposició del periodista de Catalunya del Sud quan ho van necessitar. Quina diferència amb l'independent, que només posava el programa del dia i no feia el seguiment de l'UCE. Com sempre, alguns dels moments forts van ser polítics, sobretot per Catalunya i els altres països catalans, car, a propòsit d'una conferència, d'un acte, les personalitats i els líders de primera fila venen a l'UCE i s'aprofiten del seu ressò, i sobretot de la presència dels 25 periodistes que enguany hi eren acreditats i comencen allà l'any polític. Va ser el cas d'Elisenda Alemany, parlant de la ciutat, de la Catalunya ciutat avui, un tema molt ben triat, car és la candidata d'Esquerra Republicana per les municipals de Barcelona l'any vinent. O encara, la conferència d'Oriol Junqueras, el president d'aquest partit, sobre Josep Irla, president de la Generalitat, a l'exili després de la retirada. No hi podia faltar, doncs, Junts, amb la conferència de Jordi Turull, el secretari general, sobre els reptes actuals de l'independentisme. El va presentar Helena Gual, que, sense pèls a la llengua, va treure les lliçons del procés d'independència, criticant les renúncies i animant a reprendre la iniciativa des del poble. Això és penjat a Ràdio Arels. Turull va insistir sobre el lideratge de Carles Puigdemont i va ser dur contra l'extrema dreta d'Aliança Catalana, que barreja identitat i xenofòbia, com ho fa a França l'Éric Zemmour, quan Catalunya ha estat sempre acollidora i integradora. Ara bé, ha parlat contra l'extrema dreta també l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en la seva conferència sobre Francesc Macià i els fets de Prats de Molló. Un dels actes que més ha agradat va ser el debat entre tres antics presidents del País Valencià, de les Illes Balears i de Catalunya: Josep Lluís Albinyana, Cristòfol Soler i Quim Tora. A més de reclamar ells nous líders, van ser tots clars: no tenim competència, no tenim recursos, car Madrid no us roba. Albinyana va qualificar el poder central de, citació, sistema colonialista, i el va comparar, citació, a una turboaspiradora que pren els recursos de les tres autonomies catalanes. I el president Quim Tora ho va resumir dient: no hauríem de prioritzar ser independents per poder resoldre nosaltres mateixos els nostres problemes?
0: I també és important destacar-ho, Catalunya Nord va ser ben present en aquesta edició de la Universitat Catalana d'Estiu.
1: Ben present i com cal. Tres dels realment grans moments van tenir Catalunya Nord com a protagonista. El primer va ser a la inauguració mateixa.

0: La primera persona que va parlar és la batllessa de Prada, o de Vivès, amb el seu discurs de benvinguda. El podeu sentir, car és penjat a usestiu.cat. Aneu als actes del 17 d'agost. L'amfiteatre, més que ple, em va quedar enamorat. Ha elogiat l'USE per l'aportació que fa a la cultura catalana, Prada i al Conflent des de fa 58 anys i ha donat el seu suport a aquest espai de reflexió i de cultura en català, afegint: això ja no és cap fet garantit al Departament dels Pirineus Orientals. A tres municipis, Perpinyà, per citar-ne un, intenta esborrar la identitat catalana i la seva història, retallant subvencions i fabricant una narrativa rossionesa, tot plegat al servei d'una ideologia feixista, xenòfoba i excloent. Final de citació. Molts aplaudiments. Crec que Oda Vivès té la capacitat de ser elegida diputada a les eleccions que seguiran, com sempre, les presidencials del 2017, i de desbancar la candidata del Rassemblement Nacional. El segon moment nord-català va ser l'acte de record i homenatge a Pau Casals pels 150 anys del seu naixement, amb tres especialistes i, sobretot, amb la intervenció de Ramon Gual, que va fer reviure l'atmosfera de la vila i va recordar la vida i el món dels refugiats catalans del sud, a Prada, a l'entorn de Pau Casals i de Pompeu Fabra. Un moment molt emocionant i autèntic. S'ha presentat també el seu llibre intitulat Prada 1939, àlbum Pau Casals, molt ben editat i il·lustrat, que us aconsello de veure o de comprar. El tercer moment és la cloenda. La Bressola ha rebut el Premi Canigó pel 50è aniversari de la seva creació, l'Escola Arrels l'havia rebut ja l'any 2011, se va recordar la història de les escoles catalanes immersives fins avui. Va rebre el Premi Francesc Villoc, que va concloure, citació: Catalunya Nord no es pot permetre de recular en cap aspecte, perquè hi ha la llengua i la nació. Al Parlament, a la cloenda del president de la Universitat de Perpinyà i de la Xarxa Vives d'Universitats, Ivan Hogué, era molt esperat després que a la primavera hi va haver amenaces sobre el màster de recerca de català. Probablement l'havíem mal entès tots nosaltres, perquè Huguet va elogiar el paper de l'USE i va afirmar, citació: aquesta funció de pont que fa l'USE i que fa Perpinyà, doncs, és inseparable del compromís de la Universitat de Perpinyà amb la cultura catalana a la Catalunya Nord. Ja ho deia el professor Pangloss dins el Candide de Voltaire: tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
1: I ara, Joan Becat, ens vols parlar d'irredentismes espanyol i francès.
0: Sí, Esprit de Revenja. No me faran creure que és una casualitat, no. L'any on el Tour de França comença per Catalunya i la travessa del sud al nord, de Tarragona, Barcelona i a Cerdanya, la Vuelta espanyola passava per Catalunya Nord de cap a cap del seu territori, de Salses a Font-romeu. És contestar amb la mateixa moneda, o en francès, la réponse du berger a la bergera. Bé, la meteo d'ahir no ho ha fet possible del tot, però la intenció hi era. Això m'ha fet pensar a la història i a les rivalitats territorials entre els dos regnes i estats que han estat enemics durant segles i moltes llargues guerres on s'han arrabassat territoris l'un a l'altre. Ho hem pagat car a Catalunya Nord per saber-ho. Amb el Tractat del Pirineu, el rei de França pispa el seu sogre, el rei d'Espanya, als tres comtats on precisament passa la Vuelta 2026, el Rosselló, el Conflent i la Cerdanya. Simbòlicament, doncs, els feia seu. Per la seva banda, El Tour francès 2026 ha travessat tot Catalunya. Històricament, França ha mirat molt sempre cap a Catalunya i fins i tot Napoleó la va annexar tota per fer-ne els departaments francesos del Segre, les Boques de l'Ebre, Montserrat i el Ter, amb com a prefectures Lleida, Barcelona, Girona i Puigcerdà. Simbòlicament, el Tour de França els va fer seus. Tot i que seria una molt bona operació per ella, no crec que França vulgui recuperar Catalunya, que va ser molt breument seua. Catalunya, que el rei Felip IV va cedir al seu gendre, Lluís XIV. La gent de Catalunya Nord no ho acceptaria, però veieu que alguns s'ho estudiarien si la proposta venia d'un nou estat que fos a proximitat.
1: I ara continuem parlant, com ho hem fet al llarg de l'estiu, del nom del departament.
0: El vot va ser tancat el 15 d'agost i ja sabem que 40.156 habitants han votat pel nom del departament. Per mi és molt. Sabrem els resultats d'aquí pocs dies. La premsa local, escrita, comparant el nombre total d'electors, 384.600 electors a les llistes electorals, ha posat com a títol que el 10,44% havia votat. Però aquesta presentació, tot i que exacta, estrictament, no és correcta, al meu parer, car una part notable d'aquests electors potencials no participen mai a cap elecció. No és així que s'anuncia cap elecció amb tots els electors, sinó amb els votants? Per tant, és una presentació esbiaixada, suposi, per treure força al resultat. Amb diaris que emanen des de Tolosa se pot esperar de tot. L'objectivitat hagués estat d'afegir una segona comparació, aquesta en relació amb la participació a les últimes eleccions. És el que jo he fet. Enguany, sobre el mateix cens electoral, a les eleccions municipals, 236.700 persones van votar, xifra que va ser presa com el 100% pels percentatges dels resultats. Sobre aquesta base de comparació, la consulta del nom del departament és de 17% dels electors habituals. S'arriba al mateix percentatge, l'he verificat, amb les últimes eleccions legislatives. Crec que la primera volta de les eleccions presidencials del 2027 i de les legislatives que seguiran, molts candidats serien contents d'arribar a aquest nivell de 17%. Només recordaré que per la consulta del 2016 pel nom de la regió Occitanie van votar 204.000 persones sobre els 4.200.000 electors inscrits en aquesta regió, o sigui, menys del 4%. De fet, era encara menys, car se va acceptar el vot a partir de 16 anys i de tot França. Tothom va dir que el vot popular havia legitimat el nom d'Occitània. Serà el mateix pel nom del departament i encara més per la proposta que en sortirà.
1: I per acabar, ens vols sorprendre parlant dels ossos dels Reis d'Aragó.
0: Sí, sí, autèntic. Crec que és l'anècdota de la setmana. A veure, els incendis de l'estiu han tingut una conseqüència insòlita. A l'Aragó, la setmana abans del 15 d'agost, un gran incendi se va declarar a la província d'Osca. Malgrat, citació, unos medios impresionantes, segons el president de la comunitat autònoma, doncs els bombers i l'exèrcit en reforç van ser obligats de recular i deixar que el foc mengés tot el que li va donar la gana. Més de 10.000 hectàrees eren ja cremades quan el foc va amenaçar directament al vell monestir de Sant Juan de la Penya. Gran alarma, car és allà que són els sepulcres dels primers reis d'Aragó, de l'edat mitjana. De la mateixa manera que els contes reis de Catalunya són enterrats a una abadia a Poblet. Per tant, caldria salvar aquestes relíquies i les obres d'art del monestir. Se'n va cuidar la Unitat Militar d'Emergències i el Servei del Patrimoni d'Aragó. Ha seguit a la premsa una foto on tancaven, sense portar guants ni precaucions, una gran caixa de plàstic transparent, de l'ordre del metre, amb a dins les restes d'aquests reis. A prop, una furgoneta de la policia militar esperava per emportar-se. Se veia la caixa gairebé plena d'un muntó d'ossos diverses, des de costelles fins a llargues i fortes tíbies, i apareixien tres cranis, tres. Tot això barrejat, com qui treu les fulles i les branques del jardí per portar-les a la deixalleria. He quedat, jo, parat. Tres cranis. Doncs, al mínim, els ossos de tres reis. Eren tot tres a la mateixa tomba? Pobres reis d'Aragó, si no s'ho podien pagar una tomba personal. O bé, la policia militar espanyola, amb el seu savoir-faire tradicional, però dins la precipitació del moment, van agafar els ossos de diverses tombes i els van posar en desordres dins la mateixa caixa. Què ha passat? Finalment, el foc no va cremar el monestir de Sant Juan. Millor, suposi que les restes dels reis d'Aragó retornaran al seu lloc. Però llavors, pregunta, com faran per restituir a cada rei els seus ossos personals?
1: Gràcies, Joan Becat, per aquesta primera crònica de la nova temporada. Fins la setmana entrant, dimarts, a la mateixa hora, i recordeu també, a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: Cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, tenim cita amb Vilafranca de Conflent amb en Joel Mené. Joel, bon dia.
5: Bon dia.
4: L'home de l'agenda del Conflent, cada setmana l'agenda i totes les informacions que es selecciona especialment pels auditors de Ràdio Arrels, i avui vols parlar d'un rodatge que va tenir lloc fa uns dies d'una cadena de televisió francesa i el resultat del qual sobre Vilafranca de Conflent doncs ja és visible.
5: Un rodatge de la cadena francesa M6, que és coneguda, i doncs és veritat que han vingut un dia boig, on hi havia turistes per tot arreu, i havien dit que segurament passaria el dia 22 o 23. Per la gent que no l'han pogut veure, ara tenim la data, que és passada, però com ara amb els mitjans de redifusió és possible tornar a agafar aquesta emissió, doncs va passar el diari de televisió doncs, del M6 del 1945, el dia 22 d'agost, és a dir, que si se'n van buscant a l'internet el trobaran.
4: Molt bé, doncs una proposta per veure quina mirada tenen els periodistes francesos de Vilafranca de Conflent. I ara ens vols parlar d'una tradició, que és posar en un cim per sobre d'Escaró.
5: Una de les més boniques excursions que tenim aquí en Conflent, i ja n'havíem parlat l'any passat, és a dir, per la gent que volen aprofitar, sobretot la tardor que s'apropa, que és una temporada ideal per fer excursionisme, si pugeu cap al pic de les Tres Esteles, a Escaró, hi ha una particularitat, és que hi ha una escultura allà dalt, i sobre la qual cada any hi ha gent del país que pugen per canviar la senyera catalana perquè sigui sempre ben neta i ben nova. I també hi ha una altra anècdota, particularitat, és que al costat d'aquesta escultura hi ha un cofre dins el qual hi ha un llibre per a la gent que passen per aquí, cap allà dalt de la muntanya. En aquest llibre la gent hi posen poemes, hi posen paraules, contes, o el seu humor en aquest moment, aprofitant també de l'espaterant panorama que hi ha allà dalt.
4: Els fidels seguidors de la teva crònica, Joel Mené, saben que de tant en tant t'agrada doncs, destacar algunes accions que posen en valor el patrimoni del Conflent, i avui vols felicitar els alumnes que van realitzar un projecte pedagògic al voltant de la salamandra.
5: És a dir, que aquí en Conflent els alumnes de les nostres escoles tenen sort perquè amb el medi ambient i totes les reserves naturals que tenim, els projectes pedagògics són més fàcils, podríem dir, i doncs felicitem els alumnes de Saora que van fer durant aquesta primavera de 2026 un projecte i un treball sobre un animal que és bonic i que no es veu molt sovint, a poc, la salamandra, i doncs van fer una feina amb el partenari que tenim aquí, que és la Federació de les Reserves Naturals Catalanes, i doncs d'aquest projecte van sortir un treball ben fet i sobretot una senyalització que ara es pot veure a la vora de la carretera quan es puja de pic a Pamentet sobre la protecció de la salamandra.
4: I ara baixem cap a un altre límit del Conflent, és del banc de Rodès, on ens vols parlar d'una exposició.
5: Ha començat aquesta exposició el dia 21 d'agost i s'acabarà el 6 de setembre, és a dir que la gent encara tenen temps per anar a veure cada tarda, cada dia, de les 2 fins a les 7 del vespre, una exposició de pintures amb uns 40 quadres pintats pel senyor Ramon Faura Llavarí, i doncs és a l'espai Camí d'Escocí a l'Ajuntament de Rodès.
4: Fa uns instants ens portaves a un pic a sobre d'Escaró i ara, Joel, ens vols acompanyar cap a un refugi del banc de Noedes.
5: Han tingut sort la gent de Noedes aquest estiu i van participar amb joves, sempre parlem de joves, està bé. Hi ha un grup d'escoltes que havien decidit de fer un camp d'estiu a Iadal a Noedes i van aprofitar doncs, durant les 2 setmanes d'agost on van ser en aquest poble de muntanya, amb la gent del país per fer la renovació, per treballar a la renovació d'un dels refugis d'allà dalt de la muntanya, un refugi que es diu la Genciana i que ara és com nou, gràcies a aquesta gent que van treballar aquest estiu.
4: Obrim ara l'agenda, el mes d'agost s'acaba i amb ell doncs, aquests nombrosos mercats que es poden trobar arreu de Catalunya Nord i també ben segur el Conflent com el Mercat de la Rotja.
5: Com cada dijous, i doncs l'últim serà el dijous 27 d'agost, l'últim mercat de productors del Vall de Rotja al poble de Saora.
4: I aquests dies a Vilafranca de Conflent també tindreu el darrer mercat nocturn, em sembla.
5: L'últim dilluns vinent, doncs, el dilluns 31 d'agost, serà doncs, l'últim mercat nocturn de la temporada d'estiu de Vilafranca de Conflent.
4: Això doncs per aquests mercats que s'organitzen doncs durant l'estiu, però ara ens vols parlar d'una tradició que se celebra cada any a Marcèvol.
5: A Marcèvol doncs hi haurà un aplec el dia 5 de setembre amb una processó i una missa i també una animació amb una cobla als joglars.
4: I per acabar, sabem que no només hi ha activitats durant l'estiu al Conflent, fins i tot el Conflent proposa durant tot l'any, excepte, podríem dir, l'estiu, doncs ben bé pels habitants del Conflent, algunes activitats i és les que fan, per exemple, la xarxa País, Art i Història.
5: País, art i història doncs, de Conflent Canigó, sí que tenim sort de tenir aquesta xarxa i ja sabem que com s'apropa la tardor, ja tindrem, i en parlarem sempre cada dimarts, tindrem un programa molt carregat de conferències, de visites guiades de pobles, de capelles i de muntanyes, doncs ja ens engresquem de saber que la xarxa País d'Història en Conflent Canigó serà presenta com cada any excepte l'estiu, doncs, i doncs bona tardor a tothom que s'apropa.
4: Molt bé, Joel Miné, moltes gràcies. Et deixem ara continuar amb la temporada professional d'en Joel Miné, que ho sabeu, és el bar al Canigó de Vilafranca i també voluntària, entre altres coses, de bomber. Joel Miné, moltes gràcies, bon dia i fins la setmana entrant.
5: Segur, adiu.
3: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mené.
1: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.

0: crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: El clima més càlid transforma les tempestes en fenòmens cada cop més destructius. Bon dia. Les pluges torrencials provocades per les temperatures són avui més fortes que mai, una marca inequívoca d'un clima més càlid que transforma radicalment els fenòmens meteorològics extrems. El grup científic World Weather Attribution ha analitzat 22 esdeveniments meteorològics extrems el 2025 i ha determinat que en 17 d'ells els canvis climàtics d'origen humà augmentaven la probabilitat o la intensitat dels episodis, incloent pluges torrencials i inundacions que han causat milers de morts arreu del planeta. La física és clara i els processos són ben coneguts per la comunitat científica. Una atmosfera més càlida pot contenir més vapor d'aigua, concretament un 7% més per cada grau d'escalfament. Aquesta capacitat superior de retenir humitat significa que les situacions meteorològiques que condueixen a pluges generen acumulacions més importants i riscos d'inundacions més forts. El 2025, l'estudi sobre la tempesta Boris va demostrar que les precipitacions havien augmentat un 20% respecte als episodis plujosos de les dècades precedents, amb entre 4 i 8 mil·límetres addicionals per dia a l'Europa de l'Est. Les mars més càlides juguen un paper crucial també en aquest fenomen. La Mediterrània, que va acumular al voltant de 190 dies d'onades de calor marines el 2025, aporta més energia i vapor d'aigua a l'atmosfera, intensificant les tempestes i produint un volum superior de precipitacions en poc temps. Aquest escenari multiplica els riscos d'inundacions costaneres i interiors a estats com l'espanyol, francès o Itàlia, mentre les anàlisis d'atribució climàtica confirmen que aquests episodis extrems serien pràcticament impossibles sense l'escalfament global d'origen humà.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels és la una.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Radio Arrels.
4: Som el dimarts 25 d'agost. Bon dia. Un temps assolellat aquesta tarda amb 29 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Baix Vallespí i al Conflent. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí, 19 al Conflent, 13 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 28 a Pras de Molló, 24 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà a tot el país. Dijous al matí, els núvols dominaran a la Salanca. Les mínimes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent i 14 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes tornaran a ser altes amb 37 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 23 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol.
0: Radio Arrels.
5: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels.
3: Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.
6: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueras.
7: Un soroll a la coberta el va despertar de sobte. Instintivament va mirar l'hora, les dues de la matinada. Va fer un renec silenciós i es va llevar sense fer cap mena de soroll.
8: Paul, mou-es?
9: I ara, qui és? Qui hi ha?
8: Sonen Loïc, obrei-me. Sisplau, tinc problemes.
7: De seguida va obrir la porta i en Loïc va entrar relliscant a la cambra d'oficials.
8: Sobretot encenguis pas els llums. Hi ha paios que me cerquen.
9: Però què t'empatolles? Quin una has fet ara?
8: Escuta, ho sé pas. S'ho han anat a prendre una copa al bar d'en Raül, a una hora ha tancat i s'han tornat a casa. Al moment d'obrir la porta, sé pas per què, me s'han girat. Un paio estava a punt de me clavar un cop de porra. No l'havia huit. M'he apartat, com s'han pogut, i ell tampoc ha encertat el cop. Els s'han sorprès, els s'han possit i s'han sortit corrent. Hi havia un altre tipa que l'esperava en una botura i jo crec que ha seguit un revolver, però els s'han esquivat i saltant la barana s'han corregut escales avall cap al moll Forgàs.
9: No t'hauran pas seguit fins aquí.
8: Crec que els s'han despistats. Al començament els s'han vist amb la botura. Més s'han restat una bona estona amagat en el terra ninaire de rastre d'Antoni. Els s'han pas tornat a veure pus. Després me s'han llençat a l'aiga i s'han arribat aquí nedant. Recordavi que tu deixaves posada l'escala exterior.
9: Però si estàs tot xop. Mira, treu-te la roba i posa't això. Dormiràs a la cabina del davant. Potser vols veure quelcom, t'escalfarà.
8: Sabia que faries així, sense fer qüestions, però tens de saber que jo no comprenc res d'aquesta història. No sé d'on han seguit aquests paios ni tampoc sé què carrer volen.
9: Mira, mentrestant, tasta'm això.
7: Es van quedar un moment en la cambra d'oficials de la Goleta bevent un rom blanc especialment perfumant de l'illa de Guadalupe. Van decidir que al matí en Paul aniria a treure el nas pels molls per veure si aquells paios estaven per allà. Després decidirien.
0: Ràdio
3: Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: La musiqueta que sentiu i que ens servei de jingle a cada emissió és una obra, bé, ho dic, però sé que tothom ho ha reconegut, és una obra de Pascal Coumelade. El títol és Sense el ressò del dring. Encara que no ho sembli, dring és un mot, és una paraula que surt al diccionari. És una expressió que evoca el so que fa quan rep un xoc, un objecte de metall o de vidre. Podem parlar del dring de l'or, de l'argent. D'una paraula que imita un so, en diem onomatopeia. Serveixen sovint en els còmics quan han d'expressar una fresa o un soroll. Però també les podem utilitzar cada dia. Són paraules que enriqueixen el nostre parlar i el fan més viu. Escuteu això i per cada soroll que sentireu tenim un mot. Patatxap. Catric-catrac. Pif-paf o encara flist-flast. Taf-taf. La trompeta, eh? Tarara o tururut, a pas confondre amb el clarí. Tararí. Aquest bebè fa ue, u-e, accent greu.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Esports a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La Volta a Espanya ha passat aquest dilluns per Catalunya Nord amb una etapa que començava a Occitània i acabava a Font-romeu. Una cinquantena de manifestants convocats per l'ANC de Catalunya Nord han vingut a la porta dels Països Catalans per rebre el pas d'aquesta volta, amb el lema Els Països Catalans, una nació en marxa.
4: Bé, escolta, em sembla que era una cosa més que de símbol, no?, aquesta volta que no es ve d'Espanya i que passa per aquestes comarques, que és pas comarca de França. Estem aquí a Catalunya, al nord de Catalunya, pas Catalunya Nord, estem al nord de Catalunya. I doncs, que me sembla que aquesta gent que han de passar per aquí ho han de saber, que arribem aquí en un país que és un país català, no? Mira quin és, que podem fer de més que això.

0: És coordinadora territorial de les comarques del nord. Heu convocat aquí en plena Volta a Espanya el Pas per Catalunya Nord. Com és que heu decidit doncs, fer aquesta convocatòria a la Volta?
1: Perquè la Volta no és la benvinguda en el territori de Catalunya Nord. És una competició espanyola per fer la projecció internacional d'Espanya. I nosaltres volem pas ser un decor en un plató per fer propaganda de la marca Espanya. Nosaltres no som ni espanyols ni francesos, som catalans i per això avui som aquí a l'entrada dels Països Catalans de Catalunya, a Salses, per fer saber amb les nostres banderes i les nostres pancartes que no és benvinguda i que aquí la Volta i que aquí som a Catalunya.
0: També heu tingut una mica de suport de companys del sud de l'Albera, no també?
1: I tant, han vingut de l'Alt Empordà, han vingut de la Garrotxa, han vingut del Barcelonès. És la solidaritat, fraternitat, som germans de lluita.
0: Els manifestants han hagut d'esperar més de mitja hora sota un sol de justícia per ser presents en el pas de les bicicletes per la porta dels Països Catalans. Han aprofitat aquesta mitja hora i el pas de forces policials per cridar contra la policia, especialment contra la policia espanyola que estava coordinada amb la gendarmeria pel pas de la Volta Ciclista. Daniela Grau ens deixava clar que ella no havia vingut per saludar el pas de la Volta.
2: He vingut a manifestar que a la porta dels Països Catalans, és a dir, al Salses, comença el nostre país, Catalunya, els nostres Països Catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mou, passant també per Andorra i l'Alguer, i doncs hem vingut a fer constar amb les nostres pancartes i, evidentment, amb les estelades i amb les senyeres, que som catalans, que aquí comença Catalunya i que, doncs, ningú es pensi que venim a saludar amb fervor tots els qui consideren que aquí és França i d'aquí pocs quilòmetres Espanya.
0: Clar, evidentment... En situacions així, potser hi ha una mica el debat de dir, clar, si vens a manifestar, va bé perquè portes el teu projecte i potser doncs, és una manera de passar el missatge, però també dona públic a una competició que és la Vuelta a Espanya. Heu tingut una mica aquest debat o ha sigut com valia més la pena?
2: No, penso que no hem tingut aquest debat perquè no el vam tenir perquè precisament tenim la porta dels Països Catalans i el projecte, però ha estat difícil, era de posar una estelada gegantina a la porta dels Països Catalans per tal que televisions, etc., totes les xarxes mitjans de comunicació, surti la nostra bandera.
0: L'objectiu era penjar-la de la porta, però finalment s'ha hagut de deixar a terra, no?
2: No, s'ha pogut penjar, però no fins a dalt, però també aquí n'hem pogut penjar una sota el pont del camí de ferro i hem pogut desplegar també la pancarta de l'ANC, on hi ha el nom de l'ANC, on hi ha el nom de l'associació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, on hi ha el nom de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. És una pancarta que porto a tot arreu, que diu que som una nació, els Països Catalans, amb diferents ritmes. Doncs vull dir, entre la pancarta, amb l'esperança, evidentment, que hi hagi potser un helicòpter també per filmar, això no ho sabem.
0: Un reportatge des de Salses a Miquel Martínez Vila per Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors.
3: Bon dia. Som la classe de la cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller, cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia. No

delgada. No el vulgueu el mal marit, que és un betzol ensupit, Jana delgada.

0: us hi vau l'amic Jana Delgada.
1: La cançó no el vulgueu, el fa el marit del trobador Cerbèrit de Giron, va ser escrita al segle XIII, Celdoni Fonoll la canta, és un recitador de poesia.
2: A la tornada, el trobador parla a Jana Delgada, li diu que el marit és un mal ensenyat, que és un betzol ensupit i li consella de no jugar al llit amb ell.
3: No m'agrada massa aquesta cançó perquè és un poc repetitiu i perquè no m'agrada la melodia. També la veu no és suau, però els passatges que fan Jana Delgada són drols.
4: Radio Arrels, a Ceret, 88.

0: avui vull tornar amb mi.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dimarts 25 d'agost. Bon dia. Un temps assolellat aquesta tarda amb 29 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Baix Vallespí i al Conflent. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí, 19 al Conflent, 13 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 28 a Pras de Molló, 24 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà a tot el país. Dijous al matí, els núvols dominaran a la Salanca. Les mínimes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent i 14 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes tornaran a ser altes amb 37 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 23 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui tot piano amb Liszt i Schubert. L'any 1839, Liszt torna a Hongria després de 13 anys de viure a París. A partir d'aquest moment comença a escriure peces per piano basades en temes hongaresos. Transcriu melodies que ha escoltat dels gitanos del país. El problema és que els gitanos també canten cançons de compositors del moment. 19 d'aquestes composicions les publica amb el títol de Rapsòdies hongareses. Moltes d'aquestes rapsòdies, escrites per piano, després les va orquestrar. A part de la número 2, que és, de molt, la més popular, una de les més escoltades és la número 6.

La rapsòdia hongaresa número 6 de Liszt amb Marta Argerich. Avui escoltarem un Schubert dinàmic, amb ritme, de bon humor, una de les seves marxes característiques, que va escriure per quatre mans el 1826, doncs dos anys abans de morir. Schubert, de més jove, havia escrit marxes militars que escoltarem després. De les marxes característiques, escoltem la número 1 amb Eugene Kissin i James Levine en concert.

La número 1 de les marxes característiques de Schubert amb Eugeni Kissin i James Levine. I continuem amb aquest concert de piano a quatre mans, ara amb la marxa militar número 1, també de Schubert. La va escriure quan tenia 20 o 21 anys i treballava pel comte Esterházy a Hongria com a professor de piano de la seva filla. Aquesta marxa militar és una de les obres més populars de Schubert.

0: La marxa militar número 1 de Schubert, amb Eugeni Kissin i James Levine.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95. Bam.

0: Petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Lila i tinc 10 anys. El que m'agrada més a l'estiu és tenir tot el meu temps per fer hipica amb el meu cavall en Yakari.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 25 d'agost. Bon dia. Un temps assolellat aquesta tarda amb 29 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Baix Vallespí i al Conflent. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí, 19 al Conflent, 13 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 28 a Prats de Molló, 24 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà a tot el país. Dijous al matí, els núvols dominaran a la Salanca. Les mínimes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent i 14 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes tornaran a ser altes amb 37 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 29 a Prats de Molló, 23 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Una big band creada a Lió pel trompetista Félicien Bouchot el 2007, Bigre, en el seu sisè disc, Caramba, del 2017, fa una incursió a la salsa després que en altres discos hagin passat pel funk, el pop i també el rock. 20 músics francesos i un percussionista colombià.

La Big Band Bigra, amb el seu disc Caramba del 2017, era el tema Crack, la cucaratxa. Un guitarrista americà sempre entre el jazz i el country, Chet Atkins. L'any 1991 va fer amb el també guitarrista Jerry Reed un disc molt celebrat amb una col·laboració de marca, la de Mark Knopfler, el de Dire Straits. Chet Atkins va fer molta música de country, però el jazz va ser per ell sempre un llenguatge molt estimat. Django Reinhardt, per ell, era el guitarrista per excel·lència del segle XX.

0: Sneaking Around del 1991 amb Chet Atkins, i per acabar un disc de record d'un concert extraordinari. L'any 1969, Duke Ellington va anar a Barcelona amb la seva orquestra per presentar un dels seus tres concerts de música sacra. Va ser a la Basílica de Santa Maria del Mar, en ple franquisme, i amb la Coral Sant Jordi, dirigida per Oriol Martorell. Va ser un concert històric. 30 anys després, l'orquestra, la Locomotora Negra, va voler recordar-lo amb un concert al Palau de la Música i també amb la Coral Sant Jordi.
1: I seguim ara amb un tema del primer dels concerts sacres que va escriure Duke Ellington. És un tema inspirat en unes paraules de l'Antic Testament que diu: David va ballar davant del Senyor en totes les seves forces. Aquí qui ballarà, ja l'heu vist abans, és la Mireia Font.

0: El disc Memorial Duke Ellington del 1999 amb la locomotora negra i la coral Sant Jordi. Abans hem escoltat la Big Band Vigra i el guitarrista Chet Atkins.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Es fa saber que després de la...

your heart. And then letting love grow.

what you do. Yeah, well, you'll do fine.

forget the tune.

0: petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Luan, tinc 11 anys. El que m'agrada més a l'estiu són anar a la piscina per banyar-me, anar a la platja per fer batalles d'aigües, descansar i imaginar que no hi ha deures.
2: Adéu,
3: no, no me cago en l'ou, no sé què fer-lo.
2: Fan una progressió, no una progressió.
3: No sé què fer-lo.
2: Agafen els olis de, que has fet en els últims els 4 o 5 anys i llavors ho divideixen. Lo que no sé si donen subvenció per a la Marieta aquesta. Escolta, que té ell. No, això no sé si subvencionen,
3: no, me
2: penso.
3: No, però l'has de ficar en panís.
4: Escolta, que de una cosa, que de subversió, de subversió només n'hi donen al teatre.
2: Escolta, en este paio d'allí de l'esquerra, senyor Marc, li pot tallar el micròfon, a més.
4: Les subversions són al teatre i la música.
3: Escoltem, escoltem, tenia una cosa a dir.
5: Escoltem el tempo.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 25 d'agost. Bon dia. Un temps assolellat aquesta tarda amb 29 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Baix Vallespí i al Conflent. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí, 19 al Conflent, 13 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 28 a Prats de Molló, 24 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà a tot el país. Dijous al matí, els núvols dominaran a la Salanca. Les mínimes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent i 14 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes tornaran a ser altes amb 37 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 29 a Prats de Molló, 23 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Avui amb un cantautor, amb una obra molt arrelada, tant musicalment com literàriament, al Mediterrani, i en particular a Grècia. Josep Tero, fill de l'Escala, a l'Alt Empordà, prop de l'antiga colònia grega d'Empúries. Josep Tero ha fet cançons, lletra i música, i ha musicat poetes. El disc Camins de Tarda, que va fer el 1998, cantava Jordi Pere Cerdà.

Tindríem una casa, el poema de Jordi Pere Sardà, que també ha musicat Pere Figueres. Josep Tero va començar fent les primeres parts dels concerts de Lluís Llach, dos empordanesos, un de l'Alt i l'altre del Baix Empordà, i després d'aquest rodatge va gravar el seu primer disc, el 87, amb musicacions de poetes catalans i de Constantinos Kavafis, el poeta grec. Josep Tero ha fet grans cançons parlant de l'Escala, allà on va néixer, i de la Costa Brava en general, queixant-se de les destrosses que s'hi han fet.

quan no et quedis ja misèria a la bèstia per fer-nos mal, ni la mala pell que t'aguanta quan ens embrutes els camps, quan se t'estronqui la ràbia amb què has mort els olivars, les vinyes i les pinedes que enverdien els rodals. S'acabarà la misèria de voler-ho vendre tot, de guanyar diners com sigui, tot per fer com si no fos, que venim d'altres misèries, per tu sí però per mi no, temps d'anxoves i arengades, de rondalles i cançons. Tornarem a tenir barques, enamorarem de nou tots els que vinguin a veure'ns, que vindran en so d'amor, floriran davant les cases i tot l'any faran olor, crispins i roses gitanes, pensaments de tots colors.

I quan ja no et quedin urpes per esgarrapar la mar i per fer malbé la terra que els teus fills no heretaran, i el bocí que ens en queda i que ara vols esgarrar per aquest joc de pilota que saps prou que ens ve molt gran, llauraràs les vinyes mortes que has sembrades de grisor, com ja Déu com els teus pares llauraràs de sol a sol perquè torni a cada casa una mica de consol. Quatre figues seran massa perquè fem festa major. Quan aquest merder s'acabi tornarà a ser carnaval. Carnestoltes farà voltes, tu ben fart t'amagaràs, i on collíem coses bones colliren tots al

quan paris de vomitar-nos, mala bèstia, la teva gró, ai, la mala pell que t'aguanta tanta ràbia i tan mal cor, ens espera una feinada, però per tu hi haurà el pitjor. Mai no és tard, val més que hi pensis i et repensis la cançó. Tornarem a tenir barques, enamorarem de nou tots els que vinguin a veure'ns, que vindran en so d'amor. Floriran davant les cases i tot l'any faran olor, crispins i roses gitanes, pensaments a tots.

Tornarem a tenir barques, Josep Tero. El mar Mediterrani, sobretot la vessant nord del Mediterrani, és on Josep Tero se sent més arrelat. L'any 2014 va publicar el disc D'un mateix mar, en el que musica textos de 12 dones, poetes del Mediterrani, de tots els temps. Hi ha poetes de la Grècia antiga, trobeirits provençals i poetes catalanes contemporànies. I canta un poema de Maria Mercè Marçal, El somni d'una mar sense imperis.

Cançó Mariner, un poema de Maria Mercè Marçal, musicat per Josep Tero, del disc D'un mateix mar. Josep Tero s'apropa amb facilitat a la música grega, la sent molt pròpia, utilitza els seus ritmes i harmonies a Grècia i canta sovint, té la seva popularitat. El 2016 va fer un disc sobre el poeta Konstantinos Kavafis i ha participat en un disc del cantant grec Laurentis Makaritzas, Els àngels viuen encara al Mediterrani, on canten els dos, en grec i en català, la cançó Griselda de Josep Tero.

0: Metis Meno Treno és la versió grega de la cançó Griselda de Josep Tero, cantada per ell, i per Laurentis Makarizas, el disc Els àngels viuen encara al Mediterrani. I acabarem seguint un itinerari pels pobles, des de la Costa Brava al Rosselló. És la cançó de Ramà, una cançó popular antiga, sembla del segle XVIII. Hi ha moltes versions. La d'en Josep Tero constata la presència dels francesos al Rosselló.
1: Es

La cançó de Remar amb Josep Tero, avui els 20 minuts de música d'arrel. Josep Tero, un home arrelat al mar Mediterrani.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a 3 hores 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Júlia i tinc 9 anys i d'aquí poc tindré 10 anys. El que m'agrada més fer de l'estiu és viatjar perquè hi ha molt sol per tot arreu i podem descobrir plein de coses.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 25 d'agost. Bon dia. Un temps assolellat aquesta tarda amb 29 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Baix Vallespí i al Conflent. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí, 19 al Conflent, 13 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 28 a Prasamulló, 24 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà a tot el país. Dijous al matí, els núvols dominaran a la Salanca. Les mínimes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent i 14 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes tornaran a ser altes amb 37 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 29 a Prasamulló, 23 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Salelles, 95.
6: No sé molt bé què és el que em passa, però crec que és l'olor d'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esports a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La Volta a Espanya ha passat aquest dilluns per Catalunya Nord amb una etapa que començava a Occitània i acabava a Font-romeu. Una cinquantena de manifestants convocats per l'ANC de Catalunya Nord han vingut a la porta dels Països Catalans per rebre el pas d'aquesta volta, amb el lema Els Països Catalans, una nació en marxa.
3: Bé, escolta, me sembla que era una cosa més que de símbol, no?, aquesta volta que es ve d'Espanya i que passa per aquestes comarques, que és pas comarca de França. Som aquí a Catalunya, al nord de Catalunya, pas Catalunya Nord, som al nord de Catalunya. I doncs, me sembla que aquesta gent que han de passar per aquí ho han de saber, que arribem aquí en un país que és un país català, no? Mira quin és, que podem fer de més que això, no? Ser present per dir, escuta, aquí hi som.
2: Clar, suposo que hi haurà gent que també haurà pensat que precisament en una cursa espanyola o en el cas del Tour, en una cursa francesa, valia més no ser-hi. No sé si aquest debat l'heu tingut dins de l'ANC.
3: No, l'ANC ho hem tingut clar, l'ANC, per nosaltres, la nostra lluita és la independència de Catalunya. La nostra lluita és fer prendre consciència en tots aquests catalans que viuen aquí, és fer prendre consciència que som sota una terra catalana i que la nostra arrels és aquesta. Doncs és només això, és una idea, és una idea de política, no? I una idea de política del dia d'avui. Escolta, diguem-ho que som catalans, no? Però hi hem de ser aquí.
2: Juli González és coordinadora territorial de les comarques del nord. Heu convocat aquí en plena Volta a Espanya el pas per Catalunya Nord. Com és que heu decidit doncs, fer aquesta convocatòria a la Volta?
4: Perquè la Volta no és la benvinguda en el territori de Catalunya Nord. És una competició espanyola per fer la projecció internacional d'Espanya. I nosaltres volem pas ser un decor en un plató per fer propaganda de la marca Espanya. Nosaltres no som ni espanyols ni francesos, som catalans i per això avui som aquí a l'entrada dels Països Catalans de Catalunya, a Salses, per fer saber amb les nostres banderes i les nostres pancartes que no és benvinguda i que aquí la Volta i que aquí som a Catalunya.
2: També heu tingut una mica de suport de companys del sud de l'Albera, no? També?
4: I tant, han vingut de l'Alt Empordà, han vingut de la Garrotxa, han vingut del Barcelonès. És la solidaritat, fraternitat, som germans de lluita.
2: Els manifestants han hagut d'esperar més de mitja hora sota un sol de justícia per ser presents en el pas de les bicicletes per la porta dels Països Catalans. Han aprofitat aquesta mitja hora i el pas de forces policials per cridar contra la policia, especialment contra la policia espanyola que estava coordinada amb la gendarmeria pel pas de la Volta Ciclista. Daniela Grau ens deixava clar que ella no havia vingut per saludar el pas de la Volta.
5: He vingut a manifestar que a la porta dels Països Catalans, és a dir, al Salsa, comença el nostre país, Catalunya, els nostres Països Catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Mou, passant també per Andorra i l'Alguer, i doncs hem vingut a fer constar amb les nostres pancartes i, evidentment, amb les estelades i amb les senyeres que som catalans, que aquí comença Catalunya i que, doncs, ningú es pensi que venim a saludar amb fervors tots els qui consideren que aquí és França i d'aquí pocs quilòmetres Espanya.
2: Clar, evidentment, en situacions així, potser hi ha una mica el debat de dir, clar, si vens a manifestar, va bé perquè portes el teu projecte i potser doncs, és una manera de passar el missatge, però també dona públic a una competició que és la Vuelta a Espanya. Heu tingut una mica aquest debat o ha sigut com valia més la pena?
5: No, penso que no hem tingut aquest debat que no el vam tenir perquè precisament tenim la porta dels Països Catalans i el projecte, però ha estat difícil, era de posar una estelada gegantina a la porta dels Països Catalans per tal que televisions, etc., tota la xarxa, mitjans de comunicació, surti la nostra bandera.
2: L'objectiu era penjar-la de la porta, però finalment s'ha hagut de deixar a terra, no?
5: No, s'ha pogut penjar, però no fins a dalt, però també aquí n'hem pogut penjar una sota el pont del camí de ferro i hem pogut desplegar també la pancarta de l'ANC, on hi ha el nom de l'ANC, on hi ha el nom de l'associació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, on hi ha el nom de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. És una pancarta que porto a tot arreu, que diu que som una nació, els països catalans, amb diferents ritmes. Doncs vull dir, entre la pancarta, amb l'esperança, evidentment, que hi hagi potser un helicòpter també per filmar, això no ho sabem.
2: Un reportatge des de Salses amb Miquel Martínez Vila per Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Els estudis de Ràdio Arrels al Surer, com cada dimarts, puntual, amb Joan Becat, bon dia.
1: Bon dia.
0: La crònica d'opinió, primera crònica d'opinió d'aquesta nova temporada, i començant recordant els grans moments de l'UCE, l'Universitat Catalana d'Estiu, d'enguany.
1: La 58a Universitat Catalana d'Estiu s'ha acabat fa dos dies amb un gran èxit de participació i un programa que ha donat el sentiment a tothom de viure un any excepcional. Com que la premsa, la ràdio i la televisió del departament no ho han repercutit gaire, quan és un dels esdeveniments culturals majors de l'any, voldria destacar avui alguns dels seus grans moments. Ara bé, els oients de Ràdio Arrels poden ser satisfets. Han estat informats dia a dia amb articles, enregistraments, intervius, fent radioarrels.cat, els teniu penjats a internet. Dos periodistes, Miquel Martínez Vila i Enric Balaguer, eren presents amb un estudi que havien equipat, el van amablement fins i tot posar a disposició del periodista de Catalunya del Sud quan ho van necessitar. Quina diferència amb l'independent, que només posava el programa del dia i no feia el seguiment de l'UCE. Com sempre, alguns dels moments forts van ser polítics, sobretot per Catalunya i els altres països catalans, car, a propòsit d'una conferència, d'un acte, les personalitats i els líders de primera fila venen a l'UCE i s'aprofiten del seu ressò, i sobretot de la presència dels 25 periodistes que enguany hi eren acreditats i comencen allà l'any polític. Va ser el cas d'Elisenda Alemany, parlant de la ciutat, de la Catalunya ciutat avui, un tema molt ben triat, car és la candidata d'Esquerra Republicana per les municipals de Barcelona l'any vinent. O encara la conferència d'Oriol Junqueras, el president d'aquest partit, sobre Josep Irla, president de la Generalitat, a l'exili després de la retirada. No hi podia faltar, doncs, Junts, amb la conferència de Jordi Turull, el secretari general, sobre els reptes actuals de l'independentisme. El va presentar Helena Gual, que, sense pèls a la llengua, va treure les lliçons del procés d'independència, criticant les renúncies i animant a reprendre la iniciativa des del poble. Això és penjat a Ràdio Arrels. Turull va insistir sobre el lideratge de Carles Puigdemont i va ser dur contra l'extrema dreta d'Aliança Catalana, que barreja identitat i xenofòbia, com ho fa a França l'Eric Zemmour, quan Catalunya ha estat sempre acollidora i integradora. Ara bé, ha parlat contra l'extrema dreta també l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en la seva conferència sobre Francesc Macià i els fets de Prats de Molló. Un dels actes que més ha agradat va ser el debat entre tres antics presidents del País Valencià, de les Illes Balears i de Catalunya: Josep Lluís Albinyana, Cristòfol Soler i Quim Tora. A més de reclamar ells nous líders, van ser tots clars: no tenim competència, no tenim recursos, car Madrid no us roba. Albinyana va qualificar el poder central de, citació, sistema colonialista, i el va comparar, citació, a una turboaspiradora que pren els recursos de les tres autonomies catalanes. I el president Quim Tora ho va resumir dient: no hauríem de prioritzar ser independents per poder resoldre nosaltres mateixos els nostres problemes?
0: I també és important destacar-ho, Catalunya Nord va ser ben present en aquesta edició de la Universitat Catalana d'Estiu.
1: Ben present i com cal. Tres dels realment grans moments van tenir Catalunya

0: Nord com a protagonista. El primer va ser a la inauguració mateix. La primera persona que va parlar és la batllessa de Prada, o de Vivès, amb el seu discurs de benvinguda. El podeu sentir, car és penjat a usaestiu.cat. Aneu als actes del 17 d'agost. L'amfiteatre, més que ple, em va quedar enamorat. Ha elogiat l'USE per l'aportació que fa a la cultura catalana, a Prada i al Conflent des de fa 58 anys i ha donat el seu suport a aquest espai de reflexió i de cultura en català, afegint: això ja no és cap fet garantit al Departament dels Pirineus Orientals. A tres municipis, Perpinyà, per citar-ne un, intenta esborrar la identitat catalana i la seva història, retallant subvencions i fabricant una narrativa rossionesa, tot plegat al servei d'una ideologia feixista, xenòfoba i excloent. Final de citació. Molts aplaudiments. Crec que Oda Vivès té la capacitat de ser elegida diputada a les eleccions que seguiran, com sempre, les presidencials del 2017, i de desbancar la candidata del Rassemblement Nacional. El segon moment nord-català va ser l'acte de record i homenatge a Pau Casals pels 150 anys del seu naixement, amb tres especialistes i, sobretot, amb la intervenció de Ramon Gual, que va fer reviure l'atmosfera de la vila i va recordar la vida i el món dels refugiats catalans del sud, a Prada, a l'entorn de Pau Casals i de Pompeu Fabra. Un moment molt emocionant i autèntic. S'ha presentat també el seu llibre intitulat Prada 1939, àlbum Pau Casals, molt ben editat i il·lustrat, que us aconsello de veure o de comprar. El tercer moment és la cloenda. La Bressola ha rebut el Premi Canigó pel 50è aniversari de la seva creació. L'Escola Arrels l'havia rebut ja l'any 2011. Se va recordar la història de les escoles catalanes immersives fins avui. Va rebre el Premi Francesc Villoc, que va concloure, citació: Catalunya Nord no es pot permetre de recular en cap aspecte, perquè hi ha la llengua i la nació. El Parlament, a la cloenda del president de la Universitat de Perpinyà i de la Xarxa Vives d'Universitats, Ivan Auguet, era molt esperat després que a la primavera hi va haver amenaces sobre el màster de recerca de català. Probablement l'havíem mal entès tots nosaltres, perquè Auguet va elogiar el paper de l'USE i va afirmar, citació: aquesta funció de pont que fa l'USE i que fa Perpinyà, doncs, és inseparable del compromís de la Universitat de Perpinyà amb la cultura catalana a la Catalunya Nord. Ja ho deia el professor Pangloss dins el Candide de Voltaire: tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
1: I ara, Joan Becat, ens vols parlar d'irredentismes espanyol i francès.
0: Sí, esprit de revenja. No me faran creure que és una casualitat, no. L'any on el Tour de França comença per Catalunya i la travessa del sud al nord, de Tarragona a Barcelona i a Cerdanya, la Vuelta espanyola passava per Catalunya Nord de cap a cap del seu territori, de Salses a Font-Romeu. És contestar amb la mateixa moneda, o en francès, la réponse du berger a la bergera. Bé, la meteo d'ahir no ho ha fet possible del tot, però la intenció hi era. Això m'ha fet pensar a la història i a les rivalitats territorials entre els dos regnes i estats que han estat enemics durant segles i moltes llargues guerres on s'han arrabassat territoris l'un a l'altre. Ho hem pagat car a Catalunya Nord per saber-ho. Amb el Tractat del Pirineu, el rei de França pispa el seu sogre, el rei d'Espanya, als tres comtats on precisament passa la Vuelta 2026, el Rosselló, el Conflent i la Cerdanya. Simbòlicament, doncs, els feia seu. Per la seva banda, el Tour francès 2026 ha travessat tot Catalunya. Històricament, França ha mirat molt sempre cap a Catalunya i fins i tot Napoleó la va annexar tota per fer-ne els departaments francesos del Segre, les Boques de l'Ebre, Montserrat i el Ter, amb com a prefectures Lleida, Barcelona, Girona i Puigcerdà. Simbòlicament, el Tour de França els va fer seus. Tot i que seria una molt bona operació per ella, no crec que França vulgui recuperar Catalunya, que va ser molt breument seua. Catalunya, que el rei Felip IV va cedir al seu gendre, Lluís XIV. La gent de Catalunya Nord no ho acceptaria, però veieu que alguns s'ho estudiarien si la proposta venia d'un nou estat que fos a proximitat.
1: I ara continuem parlant, com ho hem fet al llarg de l'estiu, del nom del departament.
0: El vot va ser tancat el 15 d'agost i ja sabem que 40.156 habitants han votat pel nom del departament. Per mi és molt. Sabrem els resultats d'aquí pocs dies. La premsa local, escrita, comparant el nombre total d'electors, 384.600 electors a les llistes electorals, ha posat com a títol que el 10,44% havia votat. Però aquesta presentació, tot i que exacta, estrictament, no és correcte, al meu parer, car una part notable d'aquests electors potencials no participen mai a cap elecció. No és així que s'anuncia cap elecció amb tots els electors, sinó amb els votants? Per tant, és una presentació esbiaixada, suposi, per treure força al resultat. Amb diaris que emanen des de Tolosa se pot esperar de tot. L'objectivitat hagués estat d'afegir una segona comparació, aquesta en relació amb la participació a les últimes eleccions. És el que jo he fet. Enguany, sobre el mateix cens electoral, a les eleccions municipals, 236.700 persones van votar, xifra que va ser presa com el 100% pels percentatges dels resultats. Sobre aquesta base de comparació, la consulta del nom del departament és de 17% dels electors habituals. S'arriba al mateix percentatge, l'he verificat, amb les últimes eleccions legislatives. Crec que la primera volta de les eleccions presidencials del 2027 i de les legislatives que seguiran, molts candidats serien contents d'arribar a aquest nivell de 17%. Només recordaré que per la consulta del 2016 pel nom de la regió Occitaní van votar 204.000 persones sobre els 4.200.000 electors inscrits en aquesta regió, o sigui, menys del 4%. De fet, era encara menys, car se va acceptar el vot a partir de 16 anys i de tot França. Tothom va dir que el vot popular havia legitimat el nom d'Occitània. Serà el mateix pel nom del departament i encara més per la proposta que en sortirà.
1: I per acabar, ens vols sorprendre parlant dels ossos dels Reis d'Aragó.
0: Sí, sí, autèntic. Crec que és l'anècdota de la setmana. A veure, els incendis de l'estiu han tingut una conseqüència insòlita. A l'Aragó, la setmana abans del 15 d'agost, un gran incendi se va declarar a la província d'Osca. Malgrat, citació, unos medios impresionantes, segons el president de la comunitat autònoma, doncs els bombers i l'exèrcit en reforç van ser obligats de recular i deixar que el foc mengés tot el que li va donar la gana. Més de 10.000 hectàrees eren ja cremades quan el foc va amenaçar directament al vell monestir de Sant Juan de la Penya. Gran alarma, car és allà que són els sepulcres dels primers reis d'Aragó, de l'edat mitjana, de la mateixa manera que els contrareis de Catalunya són enterrats a una abadia a Poblet. Per tant, caldria salvar aquestes relíquies i les obres d'art del monestir. Se'n va cuidar la Unitat Militar d'Emergències i el Servei del Patrimoni d'Aragó. Ha seguit a la premsa una foto on tancaven, sense portar guants ni precaucions, una gran caixa de plàstic transparent, de l'ordre del metre, amb a dins les restes d'aquests reis. A prop, una furgoneta de la policia militar esperava per emportar-se. Se veia la caixa gairebé plena d'un montó d'ossos diverses, des de costelles fins a llargues i fortes tíbies, i apareixien tres cranis, tres. Tot això barrejat, com qui treu les fulles i les branques del jardí per portar-les a la deixalleria. He quedat, jo, parat. Tres cranis. Doncs, al mínim, els ossos de tres reis. Eren tot tres a la mateixa tomba? Pobres reis d'Aragó, si no s'ho podien pagar una tomba personal. O bé, la policia militar espanyola, amb el seu savoir-faire tradicional, però dins la precipitació del moment, van agafar els ossos de diverses tombes i els van posar en desordres dins la mateixa caixa. Què ha passat? Finalment, el foc no va cremar el monestir de Sant Juan. Millor, suposi que les restes dels reis d'Aragó retornaran al seu lloc. Però llavors, pregunta, com faran per restituir a cada rei els seus ossos personals?
1: Gràcies, Joan Becat, per aquesta primera crònica de la nova temporada. Fins la setmana entrant, dimarts, a la mateixa hora, i recordeu també, a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Ens podeu seguir a xarxes, @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: A Radio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mené.
3: Cada dimarts, en aquesta hora, a Radio Arrels, tenim cita amb Vilafranca de Conflent, amb en Joel Mené. Joel, bon dia.
4: Bon dia.
3: L'home de l'agenda del Conflent, cada setmana l'agenda i totes les informacions que es selecciona especialment pels auditors de Radio Arrels, i avui vols parlar d'un rodatge que va tenir lloc fa uns dies d'una cadena de televisió francesa i el resultat del qual sobre Vilafranca de Conflent doncs ja és visible.
4: Un rodatge de la cadena francesa M6, que és coneguda, i doncs és veritat que han vingut un dia boig on hi havia turistes per tot arreu i havien dit que segurament passaria el dia 22 o 23. Per la gent que no l'han pogut veure, ara tenim la data, que és passada, però com ara amb els mitjans de redifusió és possible tornar a agafar aquesta emissió, doncs va passar el diari de televisió doncs, del M6 del 1945, el dia 22 d'agost, és a dir, que si se'n van buscant a l'internet el trobaran.
3: Molt bé, doncs una proposta per veure quina mirada tenen els periodistes francesos de Vilafranca de Conflent. I ara ens vols parlar d'una tradició, que és pujar en un cim per sobre d'Escaró.
4: Una de les més boniques excursions que tenim aquí en Conflent, i ja n'havíem parlat l'any passat, és a dir, per la gent que volen aprofitar, sobretot la tardor que s'apropa, que és una temporada ideal per fer excursionisme, si pugeu cap al pic de les Tres Esteles, a Escaró, hi ha una particularitat, és que hi ha una escultura allà dalt, i sobre la qual cada any hi ha gent del país que pugen per canviar la senyera catalana perquè sigui sempre ben net i ben nova. I també hi ha una altra anècdota, particularitat, és que al costat d'aquesta escultura hi ha un cofre dins el qual hi ha un llibre per a la gent que passen per aquí, cap allà dalt de la muntanya. En aquest llibre la gent hi posen poemes, hi posen paraules, contes o el seu humor en aquest moment, aprofitant també de l'espaterrant panorama que hi ha allà dalt.
3: Els fidels seguidors de la teva crònica, Joel Mené, saben que de tant en tant t'agrada doncs, destacar algunes accions que posen en valor el patrimoni del Conflent, i avui vols felicitar els alumnes que van realitzar un projecte pedagògic al voltant de la salamandra.
4: És a dir, que aquí en Conflent els alumnes de les nostres escoles tenen sort perquè amb el medi ambient i totes les reserves naturals que tenim, els projectes pedagògics són més fàcils, podríem dir, i doncs felicitem els alumnes de Saora que van fer durant aquesta primavera de 2026 un projecte i un treball sobre un animal que és bonic i que, que no es veu molt sovint, tampoc, la salamandra, i doncs van fer una feina amb el partenari que tenim aquí, que és la Federació de les Reserves Naturals Catalanes, i doncs d'aquest projecte van sortir un treball ben fet i sobretot una senyalització que ara es pot veure a la vora de la carretera quan es puja de pic a Pamentet sobre la protecció de la salamandra.
3: I ara baixem cap a un altre límit del Conflent, és del banc de Rodès, on ens vols parlar d'una exposició.
4: Ha començat aquesta exposició el dia 21 d'agost i s'acabarà el 6 de setembre, és a dir que la gent encara tenen temps per anar a veure cada tarda, cada dia, de les 2 fins a les 7 del vespre, una exposició de pintures amb uns 40 quadres pintats pel senyor Ramon Faure Llavarí, i doncs és a l'espai Camí d'Escocí a l'Ajuntament de Rodès.
3: Fa uns instants ens portaves a un pic a sobre d'Escaró i ara, Joel, ens vols acompanyar cap a un refugi del banc de Noedes.
4: Han tingut sort la gent de Noedes aquest estiu i van participar amb joves, sempre parlem de joves, està bé. Hi ha un grup d'escoltes que havien decidit de fer un camp d'estiu a Iadal a Noedes i van aprofitar doncs, durant les dues setmanes d'agost on van ser en aquest poble de muntanya, amb la gent del país per fer la renovació, per treballar a la renovació d'un dels refugis d'Iadal de la muntanya, un refugi que es diu la Genciana i que ara és com nou, gràcies a aquesta gent que van treballar aquest estiu.
3: Obrim ara l'agenda, el mes d'agost s'acaba i amb ell doncs, aquests nombrosos mercats que es poden trobar arreu de Catalunya Nord i també ben segur el Conflent com el Mercat de la Rotja.
4: Com cada dijous, i doncs l'últim serà el dijous 27 d'agost, l'últim mercat de productors del Vall de Rotja, al poble de Saora.
3: I aquests dies a Vilafranca de Conflent també tindreu el darrer mercat nocturn, em sembla.
4: L'últim dilluns vinent, doncs, el dilluns 31 d'agost, serà doncs, l'últim mercat nocturn de la temporada d'estiu de Vilafranca de Conflent.
3: Això doncs per aquests mercats que s'organitzen doncs, durant l'estiu, però ara ens vols parlar d'una tradició que se celebra cada any a Marcèvol.
4: A Marcèvol doncs, hi haurà un aplec el dia 5 de setembre amb una processó i una missa i també una animació amb una cobla als joglars.
3: I per acabar, sabem que no només hi ha activitats durant l'estiu al Conflent, fins i tot el Conflent proposa durant tot l'any, excepte, podríem dir, l'estiu, doncs ben bé pels habitants del Conflent, algunes activitats i és les que fan, per exemple, la xarxa País, Art i Història.
4: País, Art i Història, doncs, de Conflent Canigó, sí que tenim sort de tenir aquesta xarxa i ja sabem que com s'apropa la tardor, ja tindrem, i en parlarem sempre cada dimarts, tindrem un programa molt carregat de conferències, de visites guiades de pobles, de capelles i de muntanyes, doncs ja ens engresquem de saber que la xarxa País d'Història en Conflent Canigó serà presenta com cada any excepte a l'estiu, doncs, i doncs bona tardor a tothom que s'apropa.
3: Molt bé, Joel Mené, moltes gràcies. Et deixem ara continuar amb la temporada professional d'en Joel Mené, que ho sabeu, és el bar al Canigó de Vilafranca i també voluntària, entre altres coses, de bomber. Joel Mené, moltes gràcies. Bon dia i fins la setmana entrant.
4: Segur, adiu.
1: A Ràdio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mené.
5: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimarts 25 d'agost. Bon dia. Un temps assolellat aquesta tarda amb 29 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí el temps serà cobert al Baix Vallespí i al Conflent. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí, 19 al Conflent, 13 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 28 a Prasamulló, 24 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà a tot el país. Dijous al matí, els núvols dominaran a la Salanca. Les mínimes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 20 al Conflent i 14 al Capcí i a Cerdanya. Les màximes tornaran a ser altes amb 37 graus a Perpinyà, 36 a Serret i a Prada, 29 a Prasamulló, 23 a Montlluís i 25 a la Tor de Querol.
6: Ràdio Arrels, a Enveig, 93.1.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 25 d'agost del 1978 se celebra a Cervera el primer aquelarre de nits de bruixes i de música. L'objectiu era de recuperar i redescobrir el misteriós carreró de les bruixes, crear una nova festa desvinculada de les tradicions religioses que reivindiqués la festa per la festa i recollir diners per les activitats de l'Assemblea de Joves, entitat creadora d'aquesta festa. Cada últim dissabte del mes d'agost té lloc l'Aquelarre. S'hi pot trobar una cercavila, música en viu, espectacles de titelles amb crítica social inclosa, decorats amb bruixes i també degustar xocolata desfeta. El nom d'Aquelarre va sorgir d'una pluja d'idees, ja que significa reunió de bruixes. Escoltem un tema que el grup Cayo Malayo de Terrassa va dedicar l'any 2013 a aquesta festa i que es titula senzillament Aquelarre.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Telma i tinc 8 anys i 7 mesos. El que m'agrada més de l'estiu és la platja per dues raons. D'un, per banyar-me i de dos, per beure una beguda fresca sobre una tovallola de platja sota un parasol.

van eixint embarcacions, platja sortida de barracons, llums enceses, festes caníbals, són les afores de la gran ciutat, gent que escapa

via, a poc vine amb mi. Entra aquest amor a cegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via, que a

0: via, a poc vine a mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Radio Arès, a Prada, 95.5.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Radio Arrels.
2: A Costoja, 88.2.

aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrel.

de vegades una vaca, un burro o un

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Montferrer, 88.2.
2: D'una veu que no pot aixugar-se, d'uns blaus llavis de llum, brolla el temps insaciable, el cristall absolut de les hores i el corrent nodridor de la saba que recorre i en l'aire l'alzina i els vells camps encalmats i la pluja de sang que dibuixa i apaga el batec, les llavors de la pell.

l'abraçada de l'aigua i l'imatge dels cossos i la pols desolada entre els astres i el cristall absolut de les hores. Tot és ull, aquest mar torna a ser l'horitzó on els ulls se l'entén.

Piensa en mí cuando sufra, cuando llores.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

arrencaré totes aquestes cadenes, arrencaré totes aquestes cadenes i el cridaré el teu nom. Fa riure que tan gran dels teus ulls tingui por. Fa riure aquest infant que viu d'una il·lusió. Quan sóc al teu davant, el cor em diu que no i els somnis es desfan, igual que una cançó. Si sóc sempre aquell noiet que no vol aprendre a viure, si no em curo d'aquest fred, sempre, sempre faré riure. Fa riure que la nit, quan el teu cor no em sent, tot el que no t'he dit, t'ho digui en un moment. Fa riure que dormit t'agafi de la mà i et perdi tot seguit, només en fer-se clar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Brullà, 95.

Madona d'Esquiaparó, en Jordi Roca vos crida. Madona d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà de matinada en Jordi Roca morirà. Morirà. Demà, en aquestes hores, ai las, ja seran mort. Demà, en aquestes hores, m'hauran donat la raó.

de mà en aquestes hores. Ai, l'has, ja seré mort. Alça els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs ple de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com t'estim.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

regent. Ai, que el meu cor s'emmura com un pom de clavell.

Felicitacions. Ha descrompat un spray nou, model electrònic IZOR-19. Se seguís esplà la regles d'utilització, gaudir l'esplà un temps d'un aparell força siut. Més és, l'humor de temple que es rellitxita en llengua vostra. Se s'aixessis pas que espanyol, francès o anglès, ara o plaçolí de... ne comprenidas per res. Pensaries pas jamai que a copori vés escrit d'un parlar del vesí, aquell que ves tan escarnit. A lloc de l'opregar que avui ne fas cora revirada, diries, la geti a la bordillo, aquesta higiene gent embrenada. Mas per un cot d'astre, a conèix pas lo vostre cas. IZOR-19, buscant-lo branca sul corrent, va aquí que tot lo resto ho farà automàticament.

Tenen més fum i seguim això armada, electrona de meïno, zarra de zadmarau. Gau mlih marra min d'un maqqa, o xa di qima t'as en ta idda. Ata fi t'zarim fi kinu fina, o ren t'ir sinun. Mera t'sawurim ta francis, ta spanyol, ta n'yak t'inglis, ira l'xuz imraun

0: Somiat.
1: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
2: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.